Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan saboros. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

pare vostre que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne. Facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra coven el cel.

sigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne, facis la mosca tot untat. Així en la terra coven el cel.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: gotta
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
3: La veu de Sant Joan, també per internet. Si tropezamos...

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: Junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada. Hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: Seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: És dilluns 5 d'octubre, soc l'Andreu Jiménez i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al programa dedicarem a parlar-ne, sobretot aquest primer bloc, sobre les pluges que han caigut també avui al matí de forma inesperada a la zona del Vallès Oriental. Ho farem amb els nostres companys, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i l'Enric Rubio des de Radio Televisió Cardedeu, per parlar de tota l'actualitat i més també de les pluges que van caure, sobretot també al Vallès Oriental, el cap de setmana. Per això, avui pràcticament dedicarem tot el programa a aquesta última hora de com està ara mateix tot el Vallès Oriental, amb escoles tancades, també pràcticament totes les carreteres col·lapsades i fins i tot desbordaments de rius, com és el cas del riu Congost. Per tant, nosaltres començarem el Territori 17 ara i ho farem posats en aquestes pluges que estan afectant a la zona del Vallès Oriental avui. I començarem per Cardedeu amb l'Enric Rubio, on el so de l'alarma de Protecció Civil ha estat amb el que aquest diumenge es van despertar ahir molts veïns, moltes veïnes de Cardedeu, igual que d'arreu del país, i és que hi havia una alerta activada des de les 8 del vespre de divendres i fins a ahir a les 2 del migdia per pluges torrencials, la qual es va anar repetint i actualitzant. I és que Cardedeu i el Vallès, com hem comentat, va sigut una de les zones més afectades de Catalunya i que ara mateix també ho està sent. Enric, bon dia.
1: Hola, Andreu, molt bon dia. Només a Cardedeu, segons bombers de la Generalitat, des de 6:15 del matí fins a 11 d'ahir, és a dir, poc més de 4 hores, s'han rebut 23 trucades des del nostre municipi, la gran majoria per acumulació d'aigua a baixos, locals comercials i garatges, i un parell de trucades per dos vehicles a la BB-5103, que estaven anegats d'aigua, afortunadament sense cap persona a dins. I és que des de finals de setmana, tot i que feia dies que ja alertaven que la situació seria complicada, va ser ahir al vespre quan des del Metrocat es va advertir que s'estava formant davant de les costes del Garraf, Barcelonès i Maresme, el que podia desembocar en un huracà mediterrani. De fet, hi havia fins a un 20% de possibilitats que fos així. No obstant, no va acabar formant-se. Després de l'alarma a les 6 i escaig del matí, va ser el moment en què moltes veïnes es van despertar i van ser conscients de la magnitud de la catàstrofe. I és que moltes persones que viuen en plantes elevades no va ser fins aquest moment que van baixar i van veure les plantes baixes i garatges anegats, alguns d'ells pràcticament fins al sostre i amb els cotxes inundats. Quan l'equip de Ràdio Televisió de Cardedeu vam sortir, vam poder comprovar que el barri de l'Estalvi i carrers colindants, a primer cop d'ull, era una de les zones més afectades. La mateixa Mari Carmen Serrano, de la botiga Quatre Puntades, ens ho explica mentre seguia traient aigua.
2: Sí, sí, quan hem pujat la persiana, doncs, estava tot ple de fang, tot aquest tros arribava fins a aquell cantó d'allà, el fang no, però l'aigua sí, doncs no sé com el netejaré, tiraré aigua o faré alguna cosa, no sé.
1: A continuació, camí del barri del Poble Sec, ens vam haver d'aturar el tram peatonal de l'avinguda Jaume Campmajor, just abans de la carretera. Al veure com un grup nombrós de veïns, veiem impotència com la trentena de vehicles que tenien a l'aparcament estaven literalment surant a l'aigua.
3: En mitja hora, com a molt, ja teníem els cotxes flotant. Alguns veïns han pogut treure el cotxe i tot, però ja era tard. Ja era tard. Quan tots ja hem baixat a les 6 del matí, 6 i quart, ja ens ho hem trobat tot anegat. No es podien ni obrir les portes, totes les plantes i tot del carrer estan arrencades, això era una riera.
1: Va ser llavors quan es va informar que al carrer del Pi, al barri del Poble Sec, la situació era tan complicada que el torrent s'havia desbordat i havia fet caure el mur d'una casa que estava colindant amb la riera. Escoltem a Marc Peiró, que ha vist com en plena matinada l'aigua li entrava al pati i arrasava tot amb més de mig metre de nivell d'aigua que ha quedat marcat inclús a la paret de l'habitatge.
4: M'he aixecat a les 2 de la matinada i ara he vist que passava molta aigua pel costat de la finestra i he sortit aquí al pati i he vist que ho tenia tot inundat fins allà dalt, tot ple d'aigua. Quan estava trucant al 112 ha aparegut un veí per la finestra i m'ha dit que es podia sortir per aquí i hem sortit amb la meva parella i el meu fill per allà perquè vinguessin els meus sogres a buscar-los.
1: El barri de Camuntells ha estat

0: interès local, ha caigut damunt de 4 vehicles, deixant-los sinistres totals i gairebé colgats en la seva totalitat, així com els vehicles que l'aigua ha arrossegat a l'aparcament del pavelló i que han provocat la caiguda d'una de les reixes i el mur d'obra. I ara, Andreu, si et sembla, faré una breu repassada de com està la situació viària aquí al nostre poble i al parc de la comarca. És que el Vallès Oriental ara mateix és l'única comarca del país en risc molt alt per intensitat de pluja en 3 hores i per intensitat de pluja en 30 minuts. Tenim l'accés a l'autopista tancat cap a la P7, el carril de la P7 entre Montmeló i la Roca del Vallès en direcció Tarragona, també tancat per caiguda d'arbres. A la BV-5159 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès ha estat tallada per esllavissades. La C-17 en sentit Lliçà Parets, sentit sud, carril tallat també per desprendiments. I a la C-352 de Franqueses de Canovelles, túnel tallat en ambdós sentits i tota la via. De cara a Renfe, la R2 Nord ara mateix ofereix serveis alternatius de carretera entre Granollers i Sant Celoni.
1: I Enric, a més, ja plou sobre mullat, com es podria dir, perquè avui al matí s'esperaven pluges, però no d'aquesta intensitat a la zona del Vallès Oriental. Clar, ha plogut molt i això ha provocat doncs, que estigui totalment col·lapsat i més ha passat tot en hora punta.
0: Sí, de fet, això és un dels fets més destacables, com a mínim que hem pogut viure des d'aquí la nostra població. Sabeu, el nostre mitjà està just al costat dels instituts i a nivell d'ensenyament hem pogut parlar amb direcció i consergeria dels instituts el SUI i el Raspall i, de fet, han hagut d'enviar els nens a la mainada, els que podien, cap a casa, que els vinguessin a buscar els pares perquè no tenien cap notificació ni d'ensenyament ni en aquest cas tampoc de l'Ajuntament. Per tant, han hagut d'agafar el toro per les banyes i decidir això, cosa que si ja de per si en un dia normal aquesta hora és punta, com bé dius, i fa aglomeracions, doncs aquí s'ha ajuntat doncs, pares que portaven els nens, pares que els recollien, i ara mateix doncs, estan amb la incertesa. Això sí, els centres de Cardedeu han dit que tots els alumnes que vulguin i necessitin tenir un espai restaran als centres oberts.
1: Perfecte, gràcies, Enric. I ara anem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Bon dia, Laia. Com s'està visquent, podríem dir, l'altra banda del Vallès?
2: Hola, Andreu, bon dia. Doncs clar, veníem de les pluges d'aquest cap de setmana que el temporal va deixar doncs, 110 litres i algunes incidències menors a Sant Feliu i voltants. I avui, justament, a dos minuts després de les 8 del matí, ens ha tornat a saltar la ES Alert per com deia l'Enric, doncs aquestes pluges torrencials que estan caient a hores d'ara. Ara mateix Granollers està pràcticament inundat, hi ha moltíssims vídeos, moltíssimes informacions de zones inundades a Granollers justament. De fet, l'hospital va poder recuperar una mica la normalitat ahir al vespre, però avui ha hagut de tornar a tancar per aquestes inundacions al sòtan. I a més també no tornen a haver-hi aquestes escoles tancades, a les Franqueses, als voltants de Granollers, també zona de la Roca, del Vallès, etc. A més ara mateix l'accés entre la C-59 entre Caldes i Palau està col·lapsat. De fet, Caldes a l'avinguda Pi Maragall, que és un dels carrers principals, hi ha gent parada des de fa més de 15 minuts. A part d'això, el riu Tenes ha passat d'uns 120 metres per segon en una hora, que és una cosa insòlita, de fet, i pateixen exactament per aquest motiu, perquè no s'esperaven aquest cabal. És el que passa també per el que tira aigua des de Sant Miquel del Fai, i això preocupa especialment perquè ha superat de fet el llindar a l'estació de Lliçà de Vall d'Atenes amb 127 metres cúbics per segon. Vull dir que està tot bastant preocupant. Sí que és veritat que jo ara mateix on estic sembla que no estigui diluviant, però bé, a poc a poc hi anem veient l'evolució d'aquestes pluges.
1: Perfecte, Laia, doncs moltes gràcies. I per posar xifres, va ser on va ploure més aquests dies, al Vallès Oriental. De fet, Granollers van caure més de 280 litres el dissabte, i és que en aquest matí han caigut en només 30 minuts 84 litres per metre quadrat. També destacar els 56 a Lliçà d'Amunt o els 35 de Parets del Vallès. Per tant, ja veiem que de pluges n'hi ha caigut molta, sobretot a la zona on ja s'havia concentrat aquest cap de setmana, i això ha provocat que hi hagi tot aquest enrenou i caos a la zona del Vallès Oriental. De fet, molts centres han hagut de tancar, ja que, com explicava l'Enric, un dels casos, el que ha passat a Cardedeu, que des del centre, des de les escoles han pres la decisió de que els nens tornin

0: anessin cap a casa, i això ha provocat doncs també molt enrenou en aquest matí. Laia, no sé si saps a Sant Feliu, si a Sant Feliu ha plogut tant o ha sigut, s'ha concentrat més cap a la zona de Granollers, Canovelles, o bàsicament on va ploure més l'altre dia?
1: Jo crec, aquí ha plogut molt, o sigui, a mi quan han enviat la Isabel, jo estava al cotxe pujant cap a Sant Feliu, i sí que és veritat que ha plogut, o sigui, estava caient la del Pulpo i estava plovent moltíssim, però crec que les zones més afectades continuen sent Granollers, Canovelles, el riu Congost, com comentàvem abans, són de les zones més afectades. Aquí ara mateix el que preocupa és el Tenes, com et comentava abans, però i el fet de les carreteres, perquè ara és això, la C-59 està pràcticament aturada des de fa molta estona, però sembla que la pluja ara mateix aquí no, ens està donant una mica de treva. Això sí que és veritat.
0: No sé si també, Enric, amb Laia, heu vist les imatges que s'han publicat a xarxes de com està Granollers, l'estació de Granollers Centre, on és que és una autèntica piscina ara mateix, aquesta zona, i bé, això, clar, això demostra que ha plogut molt aquest matí a Granollers, ho dèiem ara, més de 80 litres.
1: Sí, és que, o sigui, la pluja que ha plogut en poc temps ha sigut una barbaritat. Vull dir, de fet, crec que la pluja estava pronosticada cap a les 11 del matí. Vull dir, ningú s'esperava que plogués a primera hora, que és com comentaven que una cosa és que passi un diumenge, que al final la gent no s'ha de desplaçar tant o pot evitar més desplaçar-se, però un dilluns laborable molta gent s'ha trobat que anava cap a la feina i anava cap a treballar, i que al final doncs les imatges són impactants. Vull dir, igual que les imatges que es van veure de l'Hospital de Granollers, com que hi ha una tromba d'aigua a dins el mateix hospital perquè tenen el sòtan aquell i ara també estan parats de feina, és impactant i preocupa, perquè sembla que ja no plogui normal i només siguin pluges d'aquestes torrencials. No sé què en penses tu, Enric.
2: Sí, de fet estan sent uns moments molt complicats. Com deien, sí que s'ha estat aquestes últimes setmanes avisant, però el que comporta el canvi climàtic és exactament això. Les previsions meteorològiques es fan entorn a una mitjana de barems, i ara mateix, com que tot surt d'aquesta mitjana, costa molt de predir. Avui, per exemple, Vallès Oriental, com estem dient, és l'única comarca de Catalunya que està en un risc molt alt per aquesta intensitat. Doncs ara mateix això no es sabia, en aquest matí no havien hagut alertes, inclús no estava donat ni aquest avís per intensitat de pluges en 30 minuts. Per tant, crec que és un moment on, independentment de la responsabilitat que lògicament i evidentment tenen doncs els estats i en aquest cas doncs Protecció Civil, etc, rau en tota la ciutadania també aquest sentit comú, no? Aquest sentit comú que no podem posar tot en mans dels altres i que hem de saber actuar. Ahir, per exemple, pels carrers crec que s'havia demanat per activa i per passiva que no sortís. Evidentment hi havia gent, com havia de ser-hi, i com havia de ser, recollint el fang amb pales i donavins, però també havia gent amb bicicletes i fent esport. Per tant, crec que quan es demana precisament amb un fet primordial com aquest que la gent intenti no sortir al carrer, hem de pensar que no és només per la nostra seguretat, sinó és sobretot per no col·lapsar carrers. Per exemple, el cas d'ahir, que hi havia el partit de futbol a Barcelona, són moltes les veus que diuen que evidentment s'hauria d'haver tallat i evitat fer-lo molt abans, perquè no és el fet de que es pugui dur a terme o no, sinó és el fet de que per esdeveniments d'aquest caire requereix un gran volum de serveis d'emergències, com ambulàncies, com bombers, com policia, que no estaran en el lloc on han d'estar. I tampoc, no només això, sinó que la mobilització de la ciutadania amb vehicles públics, privats o a peu pels carrers fa també crear un col·lapse i evita que quan hi hagin emergències s'hi pugui arribar a temps. Per això crec que cal que des de la ciutadania siguem conscients, tenim una responsabilitat com a ciutadans i no hem d'esperar tampoc que ens ho donguin tot mastegat. És la seva responsabilitat, però nosaltres també en tenim aquí.
0: I mira, ara tenim amb nosaltres la companya del BOTV, l'Anna Soriano, que es troba a la Garriga. Anna, bon dia.
3: Molt bon dia, Arnau. És una mica el que estàs comentant. Vull dir, últimament hem rebut totes les alerts i justament aquest matí ha estat quan no les hem rebut ningú o bona part de la població no les hem rebut, i també els municipis ens hem llevat absolutament amb els municipis inundats.
0: Anna,
3: en el cas de la Garriga una mica també Sí que soc conscient que a Sant Cugat, per exemple, els autobusos de Renfe no funcionen. Aquí sí que podem veure els autobusos circular. I una mica també les inundacions que hi ha aquí són quasi bé nules, que només hi ha pràcticament un carrer tallat, que és el que va cap a la depuradora.
0: Per tant, això, la depuradora, és a dir, al sud de la Garriga, ja pràcticament toca el Pla de Llerona. Aquí la Garriga, normalitat, eh? Llavors, les escoles estan aquí obertes...
3: Justament.
0: I sí. Pel que fa a les carreteres, ja, arriba la cua aquí a la Garriga, a la C-17, o no ho saps?
3: Una mica, no m'he fiat, la sortida de la C-17. El que sí que tinc constància és que de Mollet cap a Granollers, per exemple, la C-17 sí que està totalment col·lapsada. I hi ha altres municipis com Canovelles que sí que les escoles s'han hagut d'anul·lar, bàsicament perquè la gent no pot sortir de casa.
0: Perfecte, doncs, Anna, moltíssimes gràcies, i si hi ha alguna actualització a la Garriga, si plou més del que de plora, que en principi ja no hauria de ser així, doncs parlem i mirem perquè ens ho tornis a explicar, val?
3: Perfecte, molt bon dia.
0: Merci. Doncs sí, més és això sí. Que comentàveu, Enric, que també aquí no s'ha avisat, és a dir, aquest matí la gent, tots els grups de WhatsApp treien fum, perquè la gent anava a treballar i el toro els ha enganxat, i a veure quines explicacions donen pel que fa sobre aquesta tempesta, que també s'ha de dir que no estava prevista, no estava previst que caiguessin tants litres per metre quadrat en tan poc temps, però bé, avui s'hauria d'haver gestionat millor.
2: Sí. I no estava prevista, però des d'aquí, aprofitant doncs, que la ràdio, a més, és un d'aquests mitjans que quan tot peta la ràdio es manté, no? I que tenim aquesta responsabilitat informativa, deixeu-me comentar, a risc de semblar una mica apocalíptic, però ara mateix les tempestes que estem tenint és només l'inici. Estan entrant des de mar, hi ha nuclis d'altíssima intensitat. Ara mateix, si entra el que sembla que ha d'entrar, estem parlant que potser fins a les 11 del matí o inclús fins a finals del matí podem tenir aquests nuclis tempestuosos d'alta intensitat, i segurament el que afectarà més serà el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, Occidental, i es desplaçarà mica en mica cap a les comarques del nord de Barcelona i també per extensió de Girona. És a dir, bastant similar a la zona que van afectar la matinada d'abans d'ahir. Per tant, també des d'aquí, doncs, que la ciutadania pugui consultar serveis com el Meteocat, que és un servei que va actualitzat 100%, més que res comentar-ho, perquè hi ha moltes aplicacions ara mateix meteorològiques en el temps que estem vivint, i no totes són fiables. Es pot, per tant, des d'aquí, aconsellar a la ciutadania que es consulti Meteocat, també l'AEMET, que són els canals oficials, i poder veure cap on van ara mateix aquestes tempestes. Com repeteixo, ara mateix sembla que Vallès Occidental i també tocarà Oriental i arribant a Osona, ha d'arribar al pitjor. Per tant, molta, molta precaució a la gent, sobretot pel fet de que plou sobre mullat. No és el mateix que ahir, però això vol dir que quan la terra està humida i quan les clavegueres estan embossades, l'aigua que cau, per poca que sigui, i no és poca, no es pot ni filtrar per la terra ni canalitzar per les clavegueres. Per tant, podem arribar a viure un episodi similar al que hem viscut aquestes últimes hores.
0: A més, aquí Vic ara ha començat a ploure amb poca intensitat, i és el que dius tu, sobretot mirant el radar del Meteocat, fa pinta que evoluciona tot que entrarà cap a Barcelona i el tocarà el Baix Llobregat, on aquí també s'esperen pluges fortes, que això és probable, doncs, que no sabem si aquestes tempestes aniran perdent potència, però sí que fa pinta que arribarà també més pluja cap aquí al Vallès Oriental, la zona que ha estat més afectada, i al Maresme igual. Per tant, a veure com evoluciona, que hi hagi compareixença per part del govern, perquè té pinta que això avui tornarà a ser un dia de bojos com va ser dissabte.
2: Sí, més un dia que a nivell informatiu és complexa, perquè s'acaben de declarar a les eleccions pel 29 de novembre, serà complexa, i sí que és cert que en aquestes crítiques que es comenten, doncs, que a vegades no es fan alertes, no es fan ara mateix... els serveis sí que estan tenint forces errors, ara mateix a Meteocat a la previsió meteorològica no consta que hagi de ploure, sí que està com a alerta, però la previsió meteorològica consta que no ha de ploure a moltes comarques a moltes poblacions, per exemple, de Vallès Oriental, que és la zona que ens toca en aquest cas. Faltarà veure com evoluciona el dia. Repeteixo, sí que tenim l'alerta convocada i surmarcada, però no a la previsió de la web del Meteocat.
0: Doncs què us sembla ara que fem un breu repàs a la predicció, a la previsió meteorològica amb en Pep Acosta, perquè què ens deia avui al matí en Pep?
1: Sí.
0: Anem a sentir-ho.
4: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
5: Hola, bon dia. Què tal? Per fi són dilluns, comença una nova setmana. Benvinguts a la informació meteorològica, primera setmana sencera d'aquest mes d'octubre del 2026. I el temps ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. La veritat és que divendres, l'última informació meteorològica que vam dir, no es veia per cap lloc aquest autèntic temporal de pluges que vam tenir. Totes les alarmes, tota aquesta situació es va anar definint el dissabte al matí, quan ja van començar a saltar totes les alarmes i es va anar avisant que hi havia una possibilitat de pluges molt importants, sobretot l'any de dissabte i diumenge al matí. I així va ser, Valors de pluja totalment impressionants, totalment desfassats. 250 litres cap a zona de Rollers, Cardedeu, cap a Montornès. Aquesta falda de Montseny va ser on més va ploure, va ser realment espectacular. Però en altres zones, més de 200 litres també cap a zona de Montseny, més de 100 litres cap a Caldes de Montbui i zones pròximes, i cap a Osona també valors de 60, 70, 80 litres cap al Pirineu entre 30 i 40. La veritat és que no m'ho esperava, jo crec que ningú s'ho esperava el divendres de cap manera, aquest temporal enorme de pluges que hem tingut el dissabte i diumenge, i que ha deixat un rastre de destrucció i d'efectes molt importants. Això ja ha passat aquest front de pluges tan important, un miniciclo fins i tot es va arribar a dir que s'havia format, no es va arribar a formar del tot, però realment impressionant les pluges d'aquest cap de setmana. Avui situació més tranquil·la, tot i que a la tarda tindrem precipitacions. Hi ha inestabilitat, el mar està molt calent i això és responsable d'aquesta inestabilitat que estem tenint aquests dies. Les temperatures agradables, màximes al voltant dels 25 graus, les mínimes no baixen i tapat tot el dia, força tapat tot el dia, i serà a la tarda quan les pluges poden ser més importants, uns 20-30 litres com a molt. Molt bon dilluns, adeu!
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs acabem de sentir en Pep Acosta, que és el que comentàvem. Avui aquestes pluges s'esperaven per la tarda i no pel matí, que és com ha estat. I ara anem a fer un breu un repàs de com estan els transports ara mateix. Comencem fent un repàs dels transports, on evidentment ens focalitzarem cap a la C-17, on allà es troba ara mateix doncs tot el trànsit col·lapsat. A Lliçà de Vall, sentit sud, direcció cap a Barcelona, tot està amb congestió. A banda d'això, el que comentàvem amb l'Enric, carreteres tallades, carril tallat a l'AP-7 entre Montmeló i la Roca en direcció Tarragona per la caiguda d'arbres. L'accés a Cardedeu a l'autopista està completament tancat. A la C-17, entre Lliçà i Parets, sentit sud, carril tallat per desprendiments. A Canove, la C-352 entre les Franqueses i Canovelles, el túnel està tallat en ambdós sentits a causa d'inundacions. Rodalies, el seu servei ara mateix no funciona. En el cas de la R2, a la R2 Nord, serveis alternatius per carretera entre Granollers i Sant Celoni. I també pel que fa a la R3, al igual que com hem dit ara, hem comentat amb la R2, també es troba la situació amb els trens, amb servei alternatiu, circulació, ens marquen des de Rodalies, de tren entre la Garriga i Ripoll, entre Ripoll i Puigcerdà, servei alternatiu en autobús a causa de totes aquestes pluges d'aquestes darreres hores, i entre Fabra i Puig i Puigcerdà, és a dir, entre Barcelona i Puigcerdà, tota la línia R3, on aquí es troba el Vallès Oriental, aquí sí que hi ha servei alternatiu en autobús. Per tant, evidentment que també és l'única opció que hi ha per moure's en aquest tram, però pel que fa a la R3 també servei alternatiu a tota la xarxa. Per les carreteres, també hi ha més carreteres tallades al Vallès Oriental, com ha comentat la Laia, des de l'acabar de Palau Plegamans fins a Caldes de Montbui, i tot això fa que avui en un matí de primera hora han començat a caure molts i molts litres, ha provocat aquestes retencions i un caos a tota la xarxa viària del Vallès Oriental.

I nosaltres ara farem una breu pausa per la publicitat, en 30 segons. Només dir-vos que després de la publicitat seguirem fent un seguiment d'aquest matí de pluges que ha passat avui en el Vallès Oriental d'una forma inesperada, com ens ha comentat en Pep Acosta, que no s'esperaven aquestes quantitats d'aigua a la zona del Vallès Oriental. I bé, nosaltres intentarem tenir gent de Protecció Civil per parlar-ne de tot plegat, del que ha passat, i també seguirem amb els nostres companys del Territori 17, la Laia de Déu i l'Enric Rubio, per seguir la previsió.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Territori 17.
1: Després de la pausa de publicitat, doncs ara podem parlar en directe amb l'Oriol Carreras, el cap de Protecció Civil de Bigues i Riells. Bon dia, Oriol.
2: Bon dia.
1: Ens pots explicar quina situació es troba ara mateix a Bigues i Riells?
2: Ara mateix a Bigues i Riells ara no està plovent fort, ens hem despertat com tot el Vallès, ens hem despertat amb l'ES Alert i sentint tronar, i ara mateix no plou, però estem atents i preveient que en una hora pugui tornar a apretar la pluja.
1: Aquí heu hagut de sortir per atendre alguns veïns i veïnes del poble o no ha fet falta, en el cas de Bigues?
2: No, en el cas de Bigues, avui, aquest matí, no. El que sí que hem sabut, com una mica tothom, que hi ha molts veïns que han sortit de casa i s'han vist atrapats a les carreteres, principalment C-17 i direccions a Granollers.
1: Per tant, no heu rebut cap trucada sol·licitant la vostra ajuda per anar a aquests llocs on ja s'està veient per xarxes totes les imatges que es veuen, on la gent doncs s'ha quedat atrapada a les carreteres del Vallès Oriental. Tot i això, ahir sí que vau estar fent feines de treball, no?
2: Sí, ahir vam estar tot el dia, des de, bueno, ja la tarda del divendres, del dissabte, el diumenge a la matinada i tot el matí vam estar fent feines aquí, principalment arbres caiguts, esllavissades, petites esllavissades o alguns murs de contenció que havien cedit. I després de la tarda vam anar a donar suport a Montornès. Quan nosaltres vam tenir la nostra situació calmada, vam anar a donar suport a Montornès.
1: Laia, si vols...
3: Sí, perdó, és que estava enxufant el micro, disculpeu. Acaba de sonar-me, no sé si li ha passat també a la persona de Protecció Civil, que ara no recordo el nom, ho sento.
1: Oriol Carreras, el cap de Protecció
3: Civil. Oriol, gràcies, perdó. Acaba de sonar una nova ES Alert, ara mateix, per risc de desbordament de rieres al Vallès. Aleshores, jo volia preguntar com està el tema del Tenes.
2: La capçalera del Tenes, nosaltres estem a la capçalera del Tenes, tenim un volum d'aigua bastant alt, però sempre on acaba havent-hi problemes és la zona més de Lliçà de Vall, en què els llindars són més baixos i hi ha l'acumulació de tota la vall del Tenes.
3: Sí, per ara no està desbordat, ni hi ha, però sí que pot haver-hi un risc si continua plovent d'aquesta manera.
2: Sí, sí, a més, el terreny està molt moll, els murs han quedat, doncs els que no van caure ahir, doncs segueixen tenint problemes de que puguin caure si segueix creixent el nivell, i per tant, si segueix plovent, doncs la probabilitat de que hi hagin desbordaments és alta.
3: Clar, han demanat que justament que la gent no s'acosti a rius, rieres, zones inundables. Us heu trobat gent que no està seguint les indicacions, o per ara tothom s'està comportant,
2: bueno,
3: en aquest
2: nosaltres
3: sentit?
2: Nosaltres aquí, des del dissabte a la tarda, es van tancar ja tots els accessos a les zones de... Nosaltres a Bigues i Riells tenim l'espai fluvial peatonal, sobretot, llavors tota aquesta part es va deixar ja tancada el dissabte a la tarda, i avui s'ha revisat, ahir es va revisar, avui s'ha revisat que tot segueixi tancat, i inclús els passos de rieres secundàries que passen pel centre del municipi també es revisen contínuament per comprovar que no puguin haver incidències.
3: Andreu,
1: sí,
3: una última cosa.
1: Perfecte, sí, fes-la ja.
3: Pel que fa a Sant Miquel del Fai, entenc que es manté tancat ara mateix. No sé si sabeu alguna cosa, si hi ha hagut desprendiments.
2: Ara mateix desconec ara l'estat de Sant Miquel. Sé que està tancat. Fins que no remetin els avisos, no tornarà a obrir. I ara mateix la situació allà dins no la conec. Estem ara mateix reunits amb tots els altres agents de l'Ajuntament, de policia, alcaldia, brigada, per qualsevol situació. O sigui que suposo que ara qualsevol informació d'aquesta ens la donaran ara.
1: Laia, Oriol, no sé si esteu al cas, però que Protecció Civil ha enviat un missatge A la gent del Vallès Oriental, de risc de desbordament de rieres al Vallès, confineu-vos a l'interior d'edificis. Si us arriba l'aigua, pugeu plantes superiors als edificis. Eviteu soterranis i zones baixes. En cas de perill, doncs, contacteu el 112. Mireu, ara us arriba. Us acaba d'arribar. Us acaba de sonar.
3: No, a mi és la segona alerta que m'ha arribat.
1: Oriol, estàveu al cas de que ara s'enviaria aquesta alarma des de Protecció Civil?
2: No, de fet, ni aquesta ni la del matí ens ha agafat una mica a tots sobrevinguts. No estava previst. Igual que sobre el dia d'ahir, va haver-hi com molta... Vam estar tothom molt preparat i tot estava previst, tant per aquest matí com per el que pugui ara succeir, no hi ha hagut aquests avisos tan previs. No teníem coneixement, ens ho hem trobat tots una mica al mateix moment.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Oriol. Esperem que no s'hagi de necessitar la vostra feina en un dia tan complicat com el d'avui.
2: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Doncs, Laia, ara mateix t'acaba d'arribar en directe la ES Alert.
3: M'he espantat.
1: Que ho han enviat tard, avui s'ha de dir. A dos quarts de 10 del matí han enviat aquesta alerta que la gent del Vallès Oriental que es confini, que no surti de casa a causa de les pluges que han caigut i que encara estan previstes perquè segueixi sent així.
3: Sí, bueno, de fet, a mi m'han arribat dos. O sigui, m'ha arribat una durant la publicitat exactament igual que la que m'acaba de sonar en directe. Vull dir, ens ha arribat com dos cops. No sé si jo sóc l'única, no ho he preguntat. Jo crec que sí, perquè tinc molts grups oberts aquí ara mateix i crec que tots ens ha sonat com dues vegades. Aleshores, sí, simplement demanant pues el que portem dient tot el matí. Prudència, no sortir de casa, evitar desplaçaments i ara més que mai amb aquesta última alerta, no, de confinar-nos a casa és fer cas i intentar doncs, no sortir, que tothom estigui bé, cuidar-se i tenir una responsabilitat ja no només col·lectiva sinó individual. De fer cas en aquestes ES Alerts que per molt que ens arribin constantment i a vegades sembla que sigui tot molt caòtic, es fa per prevenir, perquè no passi res i per evitar mals majors i per evitar danys personals.
1: Sí, correcte, i és que ara estava mirant el radar del Meteocat, és que es preveu que torni a arribar una bona quantitat d'aigua que no és que hagi parat, és a dir, però que en uns minuts, bueno, cap al Vallès Oriental, suposo, sí, que d'aquí una hora es calcula cap a dos quarts d'onze que torni a ploure amb força al Vallès. Ara ho està fent a la zona del Barcelonès, també el Baix Llobregat. Per tant, es preuen avui pluges també fortes que no s'esperaven.
3: No, de fet, ara mateix, almenys jo que estic a Caldes de Montbui, aquí sembla que hagi parat de ploure, no ho estic veient com del tot bé, però sí, aquí ara mateix estem amb treva, però el cel que està venint i el cel que es veu no és per res tranquil·litzador.
1: No és cel blau, hauríem
3: no,
1: de dir, eh?
3: No.
1: De fet, aquí Vic igual, aquí Vic plou, però no plou que no fa mal, com es diu, és a dir, està plovent bé, i ja veiem que la situació és que és molt complicada. A Granollers, mira, des de han avisat des del perfil d'X de l'Ajuntament que l'Ajuntament ha decidit suspendre totes les classes i les escoles no obriran aquest dilluns. Clar, això ho han fet a les 9 del matí, justament al moment que comencen les classes, i els accessos a Granollers estan tallats. És que la Ronda Sud, l'Avinguda de l'Estació del Nord, la Conca del Besòs i totes les escoles tancades. Per tant, deu treure fum avui el telèfon del 112.
3: Sí, bueno, i de fet ara estava mirant X també, i Protecció Civil fa 15 minuts que el telèfon d'emergències ha rebut fins les 9 del matí 8.721 trucades generades per 6.443 incidents per les pluges, i a les darreres dues hores s'han rebut 389 trucades principalment des del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Vull dir, que aquestes trucades segurament a la que torni a apretar aquesta pluja que estem dient que ha de venir, anirà en augment bastant probablement.
1: I és el que comentava abans l'Enric, que les pluges aniran en augment, però clar, no, l'aigua no ha tingut el temps físic per... No tot ha canalitzat, tot continua doncs amb molta brutícia, és a dir, també això provoca que el terra no hagi ara em sortirà la paraula. Bé.
3: No
1: em sortirà la...
3: Bueno, i que al final, és el que he dit al principi, el fet que passés la pluja forta en cap de setmana, la gent no es mou tant, però avui és un dia laborable, molta gent està treballant i molta gent haurà de tornar cap a casa.
1: Sí, aleshores,
3: sí. Això també serà un problema. Vull dir que si ara que està parat no es comença a enviar la gent cap a casa, hi haurà molta gent que no pugui tornar.
1: Mira, no sé si us han arribat per grups de WhatsApp, segur que és una imatge que els oients que ens esteu sentint, que segurament podreu veure els informatius d'avui o per les xarxes socials, a Granollers l'estació ha quedat totalment... Hi ha hagut un desprendiment brutal a l'estació, la de Granollers Centre, on fa pinta que aquí hi haurà dies que el servei de trens a l'R2 estarà sense funcionar.
0: Sí. No són aquestes imatges, si no m'equivoco, crec que són d'ahir, però bé, no crec que avui estigui molt millor, però sí que les imatges al carrer de l'estació, oi que sí, que estan circulant.
1: Bé, ara us les enviaré pel grup,
0: sí.
1: I ho comentem.
0: Correcte. Com ara també, sobretot, ahir no va haver risc de desbordament de rius i rieres, però no va ser... per sort, no van ser molts els casos de rius i rieres, doncs, que van arribar a desbordar. Ara mateix hem rebut, com heu explicat, doncs, aquí a la zona del Vallès, com a mínim, el risc de desbordament del Besòs. De fet, conforme ja s'està desbordant, és el que dèiem, avui amb molta més facilitat poden sorgir aquestes problemàtiques degut a aquest temps extrem. El que comentàvem abans del radar, que havia d'entrar molta cosa, hem de dir que va en augment. O sigui, en cap cas la previsió està amainant, sinó que cada cop pinten més bastos pel que ha d'entrar des de mar. Recordem que aquesta problemàtica, o sigui, aquestes tempestes no estaven previstes perquè s'han format degut a les altes temperatures del mar i dels vents humits que entren de mar cap a terra. Això és una cosa que els models meteorològics costa molt de que ho contemplin i només passa en aquests casos, ja que estem completament, com dèiem abans, fora de barems.
3: Sí, sí, sí. És que està... Hòstia, el que ens estem trobant és molt excepcional. Vull dir, molt excepcional i, com tu deies, Enric, seguirà passant perquè el canvi climàtic, bàsicament, és això. Vull dir, no hi ha més. No sé com ho teniu vosaltres ara per Cardedeu, Enric. No sé si continua plovent o esteu en una treva, també.
0: Aquí, ara mateix, des de les 7 del matí, plou amb la mateixa intensitat, des de les 7-8 del matí, aproximadament. I crec que és un bon moment, també des d'un mitjà de comunicació, per defensar que les persones que opinen i que decideixen sobre aquests temes són les persones científiques, que precisament que no es doni veu a persones negacionistes tant del canvi climàtic com de tants altres àmbits que estan demostrant científicament què és el que està passant i què és el motiu pel qual ocorre tot el plegat. Per tant, sobretot ara més que mai, informem-nos amb qualitat, no deixem que les xarxes socials juguin aquest paper d'informació, busquem mitjans contrastats i sobretot que les notícies de les que ens alimentem siguin fetes per persones que saben del que parlen.
3: Correcte. Sí, sí, ara és aquest moment on les fake news començaran a córrer i vídeos d'altres dies probablement i no podem permetre això tampoc.
1: I ara, mira, farem un parèntesi, anirem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades, que segur que la pel·lícula ja s'està veient des d'una altra perspectiva. I Isaac, bon dia.
4: Bon dia, Andreu, i companyia Laia, Enric, què tal?
0: Bones. Doncs,
1: explica, doncs, sí, aquí al Ripollès, de moment la pluja no ha arribat, perquè aquí Vic plou, no, però no ho fa amb gaire intensitat.
4: No, de moment no ha arribat, sí que sembla que hi ha alguns núvols més grisos, però fins i tot a vegades es veu una mica el sol, molt poquet, eh? Realment sí que està més tapat, però és totalment el contrast de les dues Catalunyes ara mateix que comentàveu, eh? Perquè de moment no arriba la pluja, sí que sembla que està prevista que pugui arribar cap allà potser les 3 de la tarda, en tot cas, però tampoc seria una pluja excepcional en aquest cas, vull dir que pel que diuen els radars, no? tant a Sant Joan de les Abadeses, també he mirat a Ripoll, una mica més o menys coincideix a la mateixa hora, ara està més aviat, el punt més alt, diguéssim, seria el sud d'Osona, per tant aquí de moment no ens arriba, i la veritat és que aquest cap de setmana, sobretot en el cas del Ripollès, ha estat bastant especial, perquè sí que hi va haver moments de pluja, sobretot a la nit de dissabte a diumenge, i algun moment de la tarda del dissabte. Però sí, i fins i tot sí que va caure el matí del diumenge, però no van ser extremadament, doncs, bueno, el que s'havia avisat, no? Segurament no hi va haver-hi masses problemes. De fet, els S-alerts, com sabeu, a mig matí del diumenge ja es van anul·lar pel Ripollès i per Osona, em sembla, també. Vull dir que en aquest cas no van encertar tant com sí que han encertat a la zona del Vallès, no?
1: Però... Isaac, t'ho confirmo, perquè aquest cap de setmana he estat al Ripollès i sí, és el que dius tu. Dissabte va sonar l'alert, es va suspendre, de fet, la Fira de la Galeta.
4: La Fira de la Galeta Camprodon, es va suspendre.
1: Que després, a la tarda, no va ploure al Ripollès. Sí que ho va fer al migdia, les primeres hores de la tarda, i després a la nit i ahir al matí sí que va estar tot el matí plovent, però va ser pluja d'aquesta que no fa mal.
4: Exacte.
1: Tota...
4: Les i a Osona no va ploure al matí, vull dir ara, que va ser una cosa curiosa, sí.
0: Ara mateix, de fet, disculpeu que et talli, Isaac, podem veure com ha augmentat el risc molt alt. Fins ara, fa no gaire estona, teníem només el Vallès Oriental com a risc molt alt. Ara mateix podem recomptar que amb aquesta mateixa categoria tenim el Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva. En aquest cas també tenim alertes a totes les comarques del litoral i la resta de les comarques de Girona, així com Osona, Bages, Moianès, però no seria amb aquesta categoria molt alt, que no vol dir que no pugui passar, sinó estem parlant de percentatges que pot arribar a succeir.
1: Allà també es troba, està augmentant. Enric, aquí també es troba el Ripollès en aquesta categoria de grau de perill alt de precipitació. Sí. Per tant, sí, ja veiem que al final... un matí que avui havia de ser...
0: Baix, ara mateix, a Osona esteu en baix, ara mateix, eh?
1: Sí, ara en baix, bé, aquí el radar...
0: Sí, sí, ara esteu en risc baix i llavors les úniques que estarien...
1: A la tarda sí que correcte. Està en grau alt, sí, correcte.
0: Sí, i ara mateix Girona també, comarques gironines, sobretot les del nord, estem en risc alt i aquestes que comentem, aquestes 8 comarques, que per la part que ens toca a nosaltres doncs podríem parlar d'Occidental, Barcelonès, Vallès Oriental, Maresme, que són també les colindants, doncs serien el risc molt alt, per tant veient com la situació està bé. Va camí d'empitjorar-se més que d'arreglar-se.
3: Correcte.
1: Sí, sí, ja veiem. Ara, per sort, el Vallès segons el que marca el radar, no ha de ploure amb tanta intensitat, i és el que deia la Laia, hi ha alguns punts del Vallès que ha deixat de ploure.
3: Sí, hi ha alguns punts que sí, en el cas de Caldes, o sigui, és que ho miro per la finestra, eh? Ara sembla que està tornant a ploure, però... òbviament no amb la intensitat que ho ha fet a partir de les 8 menys 10 aproximadament, però és el que he dit, no fa pinta que hagi d'aturar-se i de que això vagi a menys, aquesta pluja.
0: Hem de pensar que la situació que estem vivint aquests dies entra de mar cap a terra en forma d'arcs. Us heu d'imaginar com un acordió. Llavors són franges de molta intensitat. Llavors entre franja i franja pot haver una estona que sigui de menys precipitació, però que es penseu que, doncs, que vol dir la finalització de l'episodi. Aniran passant franges de... Penseu que... En aquest cas, aquestes franges està quantificant que poden deixar un volum de litres per metre quadrat cada mitja hora o cada hora de forma excepcional. Excepcional vol dir que estem parlant d'uns registres que inclús aquestes últimes 24 hores han estat històrics a gran part de tot Catalunya. Des de Barcelona, a punts de Girona, inclús més tirant cap amunt al nord de Barcelona. Per tant, penseu això, anirem patint franges. Això també vol dir que els rius poden fer avingudes, que en cap cas quan comencin a baixar podem baixar la guàrdia aquesta, perquè
3: correcte.
0: Cada franja que passa pot ser una nova avinguda.
1: Enric, imagino que a tu també t'ha arribat, no, les alert, aquestes dues alert que hem comentat.
0: Sí, correcte. Sí, risc de desbordament i també de continuïtat de les pluges. De fet, però ha arribat ara l'alerta del risc de desbordament del Congost, quan de fet fa unes 3 hores que ja es parlava d'aquesta situació. Nosaltres abans de començar el programa ja en teníem constància.
1: Sí.
0: I heu de pensar també que són tants punts conflictius del país ara mateix degut a aquestes pluges torrencials, aquestes tempestes, aquesta situació meteorològica, que independentment del que ens digui l'ESAlert, això és únicament la punta de l'iceberg. Hi ha moltíssimes poblacions que no tindrem constància, moltes on segurament no arriba l'ESAlert, i sobretot per aquests nuclis tempestuosos que diem. Hem de pensar que a Barcelona hi havia alguns punts on hi havia una diferència gairebé de 100 litres amb poques illes de casa de diferència. Per tant, és una situació bastant abstracta i que no podem mirar de generalitzar-la. És a dir, inclús en una zona on pensem que pot ser més tranquil·la, hem de pensar que en qualsevol moment pot néixer un nucli tempestuós i descarregar 50 litres o més.
1: I, a més, Enric, és el que dius tu, que ara estava tot aquest nucli focalitzat en el Vallès Oriental, però que, veient el radar, s'anirà expandint per diferents parts de Catalunya. Per tant, haurem de seguir de ben a prop aquest temporal de temps avui, d'aquest matí, dilluns 5 d'octubre.
0: Sí, si tot prospera com sembla que prosperarà, veient tots els models meteorològics que tenim, serà una situació molt, molt similar a la que vam viure ara fa 24 hores, 24 o alguna més, en aquest cas, a la matinada de dissabte a diumenge. Hem de pensar que està entrant des de Barcelonès Garraf, que és on es va crear aquest inici que havia de ser un inici d'huracà mediterrani que al final no va ser. Està entrant igual que l'últim episodi, com estem explicant, i això anirà envaint tots els vallesos, arribarà cap a Osona i s'extendrà per totes les províncies de Girona, arribant fins al Pirineu. Després, no estem parlant que sigui aquest únic episodi, estem parlant ara mateix, només podem informar-vos sobre el que ens estan mostrant tant els models com els radars meteorològics. Per tant, sabem d'on vam venir aquella nit, podem esperar, no dic en catàstrofe, tampoc s'ha de ser alarmistes, però sí que hem d'esperar una situació similar a nivell de pluges i de distribució com hem viscut l'episodi aquest cap de setmana.
1: Perfecte. No sé si tenim alguna actualització més.
3: Jo ara mateix no tinc res més enllà de que això, que Granollers està patint bastant. Crec que Granollers ara mateix és el punt més dur de tot el Vallès Oriental, no per desmereixer Cardedeu. Però ara mateix Granollers és el punt on s'està desbordant absolutament tot i on s'està patint més, doncs per aquest desbordament i aquestes imatges que no paren d'arribar-nos constantment, no? De tot pràcticament inundat, i sembla broma, no?, que sigui una mica post-apocalíptic tot plegat també.
0: Sí, s'ha de pensar, perquè les nostres oients us pugueu fer una idea del que està passant a Granollers, amb qüestió de 5-6 horetes va caure el volum d'aigua que queia a mig any en èpoques de no molta pluja. Per tant, hem de tenir en compte això, va caure un volum d'aigua que pot caure a mig any, en molt poques hores, no estem parlant ni d'un dia ni d'un episodi, i segueix plovent ara mateix. Estem parlant que van caure 250 litres per rodonia, 248, tot així com diem, pot ser dispar i diferent segons quins barris, i aquestes xifres també s'han repetit o s'han aproximat molt en zones de la resta de Vallès Oriental, també com la part que toca doncs, a l'esquerra, si que és la que toquen vosaltres, toqueu els companys de Dona, etc. Per tant, doncs, molta alerta això i sobretot que ningú se li acudeixi sortir amb el vehicle ara mateix. Hem de recalcar que el cap de setmana, si no va ser tan complicat, a part de les hores, és perquè hi havia la provisió de sortir per aquest episodi. Ara mateix estem en un dilluns, que les alertes han arribat, no sé si dins de tard, però sí, en tot cas han arribat quan la gent ja estava fora al carrer, i això dificulta moltíssim als equips d'emergències treballar. Per tant, avui, el dia, és possible que es depari molt complicat.
3: Sí, ara mateix, de fet...
4: Digues, Laia.
3: Que hi ha Protecció Civil, que estic actualitzant X constantment, es veu que a l'R2 Nord hi ha un tren aturat prop de l'estació de Granollers per les pluges intenses. Crec que ara mateix el deuen estar... evacuant el tren perquè la gent pugui sortir. Vull dir, perquè, de fet, l'estació de Granollers està impracticable.
1: Sí, sí, i és que es veu també la zona del Congost, inundacions que arriben pràcticament a la carretera. Imatges que, déu-n'hi-do, de la feinada que hi haurà.
4: Ara que comentes això, Andreu, el tema del Congost, he vist una mica que el cabal és de 0,56 metres cúbics per segon a 0,73 i, per exemple, el seu pas per la Garriga, que és on està marcat aquí és 1,60, vull dir, pràcticament doncs duplica el cabal. Ara mateix hi ha un avís vermell, vull dir que doncs ho podeu consultar a l'Agència Catalana de l'Aigua. A Granollers no surt en aquest cas, però sí que hi ha la Garriga, per tant suposo que això, els desbordaments continuaran sent grossos. Aquí al Ripollès ho hem viscut amb el Leslie i el Glòria, quan el Ter i el Freser han crescut, i realment en rius poder com el Congost, que no té un cabal tan gran com els rius d'aquí del Ripollès, doncs quan es desborda es nota molt, poder no estar tan preparat en aquest sentit, i per això doncs veiem aquestes imatges que es veuen per la visió, que, mira, un altre és alert.
0: Correcte, ara us arriba cap aquí dalt també. Vigilar també, sobretot que no la gent vigili a l'hora d'informar-se, si vol mirar desbordaments de rius, a la pàgina oficial de l'ACA, no perquè no sigui fidedigna, que sí que realment és una pàgina web amb molta i molt bona informació, sinó perquè l'actualització, tot i intentar ser molt tant, ràpida, no és a temps real. Ara mateix doncs la podem veure com el pic del Congost va arribar a 70 metres cúbics per segon, que partia d'un metre i mig per segon, i ara mateix, tot i superar l'última franja, no ho quantifica i posa que pràcticament és inexistent el cabal. Per tant, recordem, s'ha d'anar actualitzant i que la ciutadania faci cas doncs, a les alertes generals.
3: Bueno, i ara mateix doncs, l'alerta que ens acaba d'arribar, almenys a mi, a tu, Enric, no ho sé.
0: No. Si us...
3: Però de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui.
0: Igual que l'últim episodi, com comentàvem.
3: Correcte.
0: S'espera molt similar.
1: I a 8 comarques, ara li arriba l'Enric. A 8 comarques, aquesta és alerta arribat a... O sigui, no només ha arribat al Vallès Oriental, sinó pel que he llegit, és també a altres 7 comarques.
0: Que és les que
1: comentaves tu, correcte, sí. Doncs ja veiem que és un matí molt complicat el que s'està visquent avui, i el més complex és que la gent l'ha enxampat fora de casa, que això és el problema.
3: És el més complicat.
1: Que esperem que si diuen que a les 2 s'ha d'aturar aquest temporal, calculant que la majoria de gent torna a treballar a la tarda, doncs podria ser que a la tarda doncs ja no hi hagi aquest caos generat que hi ha hagut avui al matí primera hora, i que s'estendrà a més llocs de Catalunya, perquè ha sigut un cas molt singular el que ha passat avui al Vallès Oriental, però que està previst que vagi augmentant a diferents zones del territori.
3: Correcte, sí, vull dir que al final ens afectarà a tots, vull dir, ens afecta a tots, encara que no ho visquem com en primera persona. Crec que és algo que ens hem de començar a mentalitzar, que aquestes coses continuaran passant, vull dir que és inevitable.
0: Correcte, és el canvi climàtic, encara que molta gent estigui entestada en negar-lo. Segurament ens donaria per molt el programa d'avui, de fet ens donaria per estar cobrint-ho tot el dia, però des de diverses emissores, els oients que ens escoltin poden després doncs saltar les diverses emissores, no? I poder escoltar doncs aquesta informació de primera mà des del carrer. Però Andreu, crec que se'ns està acabant el temps, no?
1: Correcte, se'ns està acabant el temps, ja falta menys, falten 2 minuts i mig perquè siguin les 10 del matí. Per tant, Enric, Laia, Isaac, moltes gràcies per estar avui aquí al Territori 17, en un Territori 17 malauradament diferent al que hem estat comentant aquest episodi de pluges, que ha començat al Vallès Oriental a primera hora de forma inesperada i que anirà guanyant protagonisme al llarg del dia per la resta del territori català. Per tant, feu cas a les indicacions que envien des de Protecció Civil, que no ens acostem a les rieres i a zones on hi hagi perill d'incendi, tampoc a la zona, a les plantes baixes ni a garatges.
3: Inundacions,
1: perdoneu, sí. Correcte, sí. I res, sobretot, s'ha de fer cas en aquestes alertes que ens estan enviant, i que la gent es quedi a casa i segueixi les pautes que ens estan marcant des de Protecció Civil. Que vagi bé, bon dia.
4: Fins demà. Fins demà.
3: Ciao. Bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això, ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: La veu, música i informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, a municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
3: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
0: Notícies en xarxa.

l'oceón. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest, escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el canci t'arriba, pren-lo com un...

I el seu crit per camps, mars i boscos. I que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tot hora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba...

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Laram. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'hi han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: where do we go?
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I, de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanda molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació, que per altra banda algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu i així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez de les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. Aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
2: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts de diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspès aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, el Vallès Occidental, el Maresme i el Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
8: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres.

0: Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
1: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut doncs ja, diguéssim, restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals doncs, no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
0: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però, no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
2: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
3: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
2: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
4: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
2: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
6: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions doncs, de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions doncs, que cal fer a partir d'avui doncs, per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
5: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
2: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
7: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
8: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
7: En paral·lel, la Generalitat prepara ja mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Un minut i un quart de tres, l'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral, que considera que es fa a la desesperada.
1: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha atiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
1: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
4: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
0: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els 4 partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels 4 partits que conformaran aquesta coalició.
0: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic. I, igual que els socialistes, encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
6: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
7: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
6: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
8: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
6: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
9: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
6: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
1: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
10: Notícies en xarxa.
0: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
11: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
12: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
13: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
11: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
14: Persones vacunades tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
11: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
0: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
15: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec-a-frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
16: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
15: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
0: It's like you. I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.

0: El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa a l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrarir els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
1: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Caldes-Calafell.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán. I actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
3: Però penso que l'edat està allà i un està on està i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
5: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
4: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes dues hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
4: Gràcies, Lluís Min, estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
7: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
4: Protecció Civil envia unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
7: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
4: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
7: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
8: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
4: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
7: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
4: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
4: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
9: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
4: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de Rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
11: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
10: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
4: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
10: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
4: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Veo a Televisió, Clara Armengol.
12: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
4: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
13: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
14: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
13: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
4: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
15: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
4: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 llavissades que s'han produït als barris de muntanya.
7: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
16: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
4: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
10: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
7: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
8: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
4: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
7: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
17: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
19: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
18: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
20: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
21: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
22: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuarem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
21: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
23: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
21: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
24: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
21: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
20: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
25: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
20: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
25: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
20: I atenció perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
26: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Anna Valent Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
27: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumonia.
26: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
0: Notícies en xarxa.
20: Ens situem ara al Camp de Tarragona, perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses, compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp, Ràdio Adrià Duc.
1: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
2: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
1: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: Moltes gràcies. Posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Batguia, el Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Batguia i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young. I els esports? Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
1: Avui, a les 11, segona jornada, Montxile, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giner. Molta precaució. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme, el govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. La regió central, els centres d'atenció primària, ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'oficina de management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per a les persones que hi vulguin assistir.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
2: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns de cognom 5 d'octubre de 2026 i un dia com avui de 2015 la mèdica i química farmacèutica Tu Youyou rebia el Premi Nobel de Medicina pel seu descobriment d'un grup de fàrmacs usats per tractar la malària. Tu Youyou va començar la seva recerca contra la malària a la Xina durant la Revolució Cultural, quan els científics eren denigrats i considerats com una de les 9 categories enemigues de la revolució. Tot i això, la malària ja era la principal causa de mort a les províncies del sud de la Xina i els dirigents xinesos van configurar un projecte secret per descobrir un fàrmac per combatre-la posant a la Tu Youyou al capdavant. Ella tenia coneixement sobre cribatges d'herbes xineses, així que va investigar primer la medicina tradicional xinesa de tot el país. Amb el seu equip va recollir 2.000 receptes, textos antics i remeis populars per obtenir possibles recursos en la seva recerca i més endavant van fer 380 extractes de 200 herbes. Durant el procés va descobrir els extractes d'Artemisia annua i més tard va sintetitzar la dihidroartemisinina, utilitzades per tractar la malària que han salvat milions de vides. Abans del Nobel, Tu Youyou va ser també la primera dona xinesa en rebre el Premi Lasker en Medicina Clínica i el principal reconeixement científic del seu país, el Premi Estatal de Ciència i Tecnologia. I un dia com avui de 1973, Elton John va publicar Goodbye Yellow Brick Road. Incluïa alguns dels temes clàssics d'aquest autor i cantant i pianista, com la que donava títol al disc, o aquesta Benny and the Jets, amb la que arrenquem el magazín d'avui.

0: I la ràdio serà la protagonista de la conferència que tindrà lloc aquest pròxim divendres al Casal Jaume Nonó, amb el nom La tossuda vigència d'un mitjà invisible, la ràdio, 1930-2026. El periodista Francesc Triola parlarà sobre aquest mitjà, que coneix també, ja que durant la seva trajectòria ha estat al capdavant, per exemple, de Com Ràdio i de diverses emissores locals, entre les quals la veu. El tenim amb nosaltres a l'estudi. Hola.
1: Hola, què tal, Joan?
0: Què tal, com va, Francesc?
1: Home, encantat de la vida de tornar a estar aquí en aquests estudis, eh? Sí, t'ho deia, sí. Feia molt temps que no hi pujava, i els que som de ràdio, doncs mira, estar davant dels micròfons és molt llaminer.
0: Fa un moment, abans de començar, m'has dit què hem de fer, i dic, ostres, dic que m'ho demanis tu, que tots els convidats m'ho demanen. Com anirà? Com serà? És en directe? És en diferit?
1: No, però en aquest cas és un tema jeràrquic, eh? Tu manes.

0: Sí, sí.
1: No sé, dèiem que això, que estàs amb l'estudi nosaltres, que és el mateix des del qual tu has treballat durant molts anys. Quants vas estar aquí a l'emissora?
2: Aquí a l'emissora vaig estar, jo diria que un any i mig, una cosa així, el 98, crec recordar. Era just quan vam entrar també a Com Ràdio, quan va començar. No, potser abans, diré jo ara. Jo, per això de la memòria, soc una mica 97, 98, una cosa així.
1: Trobes diferent l'estudi o no?
2: No.
1: No gaire, eh?
2: No. Escolta, estava bé, aquest estudi, ja, en aquells moments. I bé, esclar, hi ha moltes coses que s'han de millorar, però aquest és un dels temes que sempre ens toca i et toca de convèncer que entrin dins dels pressupostos moltes coses que de vegades quan algú se les mira pensa, bueno, això, escolta, això ho farem l'any que ve, això. I llavors has d'apretar una mica. Tothom, jo suposo que tots els serveis, cada un ha d'apretar pel seu àmbit, no? I a nosaltres ens toca això, doncs, apretar per aquest també, que és la comunicació, que a vegades... És això, és ho deia el títol d'aquesta conferència, un mitjà invisible, o sigui, la ràdio no es veu, no és un son. Té Sant Joan, ara no treballa, escolta, sí, doncs està aquí. I és clar, hem de convèncer moltes vegades que tenim unes necessitats, que no és simplement posar uns micròfons i tenir uns enllaços, enviar-los i que t'arribi la veu a casa. Hi ha moltes altres coses quan fabriquem aquests continguts que cal tenir presents. I això, si els tenim presents, veurem que hi ha unes necessitats i al capdavall necessitats econòmiques, també.
1: De quan hi eres i ara, potser no sé si hi havia pantalles o tantes.
2: Sí, hi havia ordinador, però hi havia ordinadors, el que bueno, ara n'hi han dues, però més que les pantalles...
1: Però diria que el teu, encara es tirava amb cintes quan estaves aquí.
2: Aquí és a dir... hi havia el Revox, hi havia cinta de bobina oberta, però ja es feien moltes coses que es tiraven des de l'ordinador. Et diré que, per exemple, la continuïtat, una de les coses que es reclama, és per llei, que hem de tenir la programació gravada, etcètera, la continuïtat es feia amb cintes de VHS aquí.
1: Sí. Sí, encara
2: en tens?
1: Sí, sí.
2: Es feien cintes de... aprofitant l'àudio només, és clar, el vídeo no hi era.
1: 8 hores, no? Em sembla que hi cabien.
2: Sí, però pots doblar, podies fer 16, també.
1: Sí, sí.
2: Perquè pots posar-ho a velocitat més lenta i llavors tens dobles la...
1: Sí, sí, encara ho recordo, que ens deien, heu de venir a gravar per les vacances de Nadal, necessitem col·laboradors que vinguin a gravar hores de música, clar, perquè doncs, quan la gent estava a casa també això havia de continuar.
2: Sí, però hi havia, perquè el que no hi havia era un gestor musical, o sigui que ara si tu poses el gestor, li poses la programació musical que tu vols i no cal tenir-la gravada perquè va saltant els temes, els va buscar al núvol, els va buscar allà on sigui i te'ls posa. Llavors no físicament els havies d'haver gravat prèviament, i els posaves, perquè prèviament també igual els agafaves en format físic, en un disc, que els passaves a digital, era gravar. Curiós, això.
1: Jo recordo un programa que vaig escoltar, que vau fer un joc, una partida d'un joc de rol en directe,
2: sí.
1: I recordo que allà hi havia molta ambientació, efectes, músiques... Jo diria que en aquella època així l'edició multipista com la que tenim ara no...
2: No hi era. És que no hi havia massa... Era tot molt mecànic, però era molt artístic, a la vegada, perquè, esclar, ho havies d'anar... Feies un brodadet, o sigui, no hi havien aquestes màquines d'overlock que ho fan automàticament. Tu havies de fer cada puntada, punt de creu, per anar enganxant tots els sons, i això és màgia, això és molt maco, és molt bonic, quan veus aquesta harmonia entre els sons, L'harmonia dels sons.
1: La xerrada, a més, parlaràs de molt abans. De fet, el títol de la xerrada comprèn gairebé un segle de ràdio, del 1930 al 2026. Explica'ns per què...
2: Sí, però ara, jo el que no vull fer és una història de la ràdio, perquè, és clar, ni puc convèncer ningú que la ràdio és un mitjà meravellós perquè jo m'hi he dedicat. Vull dir, esclar, cadascú troba meravellós la feina que ha fet, si s'escau, no? Però sí que intentaré explicar una cosa que vaig viure en primera persona, i de vegades això és molt important, no? Viure en primera persona... com un mitjà que molts han donat per mort, moltes vegades. Escolta, això ara ja ve, jo què sé, ve el vídeo, vosaltres ja no fareu res, ve la televisió, vosaltres ja no fareu res. I la ràdio es va reinventant, de fet, no és la mateixa ràdio, però es va reinventant una i altra vegada i continua la seva vigència. Pensa que, a veure, la ràdio també és un mitjà jove, parlem de 100 anys, com a... com a fàbrica de fer peces és jove, aquesta mm-hmm. indústria. D'aquesta indústria n'ha viscut més de 40 anys. Per tant, un 40% de la història d'aquest mitjà l'he viscut en directe. Escolta, fantàstic. Com a mínim tens criteri per poder explicar. I explicaré una mica els temes que jo em semblen a mi d'una manera molt, molt subjectiva. El per què la ràdio es resisteix a morir, per què la ràdio continua viva, com era la ràdio que jo vaig conèixer, com era abans, com eren aquelles bobines, cartutxos, cintes, discos, potenciòmetres, que encara n'hi ha, els telèfons uh-huh. els havies de punxar, descargolaves l'auricular i allà hi posaves dos cocodrils i posaves amb un previ i allà feies el programa, vull dir, això era una unitat mòbil, quan feies les unitats mòbils de telèfon. O sigui que podem explicar de l'ona curta al dial, com que hi haurà molta gent veterana, també, imagino, en el casal, doncs se'n recorden de l'ona curta, mm-hmm. o la mitjana. Abans en deien la ràdio, la ràdio era ona mitjana.
1: Que, de fet, diria que fa molt poc, no sé si és...
2: No, la ràdio, l'ona mitjana era... s'escoltava tota la província,
1: El meu pare crec que fins fa poc escoltava, no sé si era Ràdio Nacional... a través de l'ona mitjana, i ara fa qüestió d'un any que em va dir, no sé què passa, que no l'agafo, i és que
2: perquè,
1: l'han deixat de...
2: No, continuen. Continuen.
1: Però aquí no, em sembla que...
2: Sí, perquè això surt des de Palau de Plegamans, que és el centro emissor del Nordeste. Allà hi ha les emissores de ona mitjana, no ona curta, ona mitjana, i estan amatent, perquè ara ja només queden ones mitjanes de públiques. Mm.
1: Però jo diria que Sant Joan de les Abadesses ja no s'escolta.
2: Que ja no se sent, no. És possible, perquè això, de vegades, el que han fet ha estat anar regularitzant, i esclar, l'espai radioelèctric ara està molt aprofitat, hi ha moltes zones, hi ha molta telefonia també, hi ha moltes zones que... I, per tant, suposo que ho han sintetitzat més, i és possible que no se senti. Perquè llavors, a veure, i t'explico això perquè, com ràdio, una de les meves etapes, jo crec que dec ser dels pocs que he sigut director d'una emissora d'ona mitjana, perquè com ràdio era Catalunya Ona Municipal o Catalunya Ona Mitjana, quan el vam fer, perquè teníem el 882, el 882 OM, era com ràdio, que era l'antiga freqüència de Ràdio Sabadell. Per tant, nosaltres sortíem amb l'emissora d'Ona Mitjana, era l'única que era pròpia de Com Ràdio, i les altres, el que sortíem, érem amb freqüència modulada dels diferents ajuntaments que hi connectaven. El 91.0 era la freqüència de l'estació de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, la més gran, la que se sentia més, la pròpia nostra, diguéssim, el 91, però perquè era l'emissora municipal de Barcelona. Quan Com Ràdio deixa d'emetre i passa a la xarxa i tot plegat, aquest 91.0 se'l queda BTV. I BTV, doncs, té l'emissora, que és el 91.0.
1: En aquella època nosaltres, això, podíem connectar en qualsevol moment amb Com Ràdio, no? I les hores que nosaltres no fèiem emissió... Ara això ja no hi és, ja no existeix, tampoc.
2: No, perquè no fan emissió regular. Exacte. Però saps com arribava aquí la programació de Com Ràdio?
1: No.
2: Via satèl·lit.
1: Sí,
2: via satèl·lit, sí. O sigui, no hi ha... ara qualsevol cosa que puguis fer en directe, doncs t'entra a través d'enllaços, que sigui, no? O a través digitalment. Llavors havies d'enviar la programació que tu feies des de Barcelona, l'enviaves al l'is passat, i aquí tenies un receptor aquí dalt, i...
1: No funciona, però diria que encara el tenim.
2: L'antena potser sí. El receptor no, perquè els vam retirar. Els vam recollir perquè tenien un valor i els... Sí, perquè era un préstec,
1: Sí, pot ser. Però hi ha vegades que les ràdios petites no venien a recollir, que no venen a recollir. A vegades passa. Que quedem molt lluny, a vegades. Però coses que han canviat molt. Què no ha canviat?
2: Això que parlem. El parlar no ha canviat. O sigui, a comunicar coses, hi havia el Joaquim Maria Puyal, quan va començar les transmissions del Barça a la SER, ell deia, jo sóc comunicador. I, escolta, ara ja l'adjectiu ja es coneix, no? Però llavors, no, per què? Comuniquem coses. Si no comuniquem coses, no som ningú. Llavors, la conversa, el parlar de tu a tu a les persones, és molt important. I això no desapareixerà mai. Pensa que moltes vegades a mi allò que al final has fet molt... molts programes i moltes suplències i moltes coses, i una vegada recordo que em van dir, escolta, l'Ester Sardans que fa la nit es troba malament, t'hauries de quedar. Vaig pensar, bueno, escolta, estava cansat de tot el dia, però vaig pensar, bueno, programa de nit, de trucades, és allò com la nit dels ignorants, no? Eixample, bona nit, què tal, com està? I el deixes parlar, i està, bona, moltes gràcies. I havies acabat i... No, és que no podies, acabaves amb uns ulls oberts perquè és impossible passar d'aquell que t'està trucant. T'estaven explicant... trucava gent que no podia dormir i que l'única manera d'esbravar-se o de conèixer algú, el seu amic, era el que tenia a la tauleta de nit, que era un senyor que li estava parlant. I ell parlava amb aquell... o ella parlava amb aquell senyor. Em deia una senyora, deia, vostè, des que es va morir el meu marit, és la primera persona que hi parlo amb la camisa de dormir, perquè estic trucant, pensava, entès, aquesta senyora. Però, esclar, imagina't tu la intimitat, no? La intimitat que tenies amb aquest... No et podies adormir, no podies passar de tot. Sempre estàs amb tensió, perquè sempre tens algú al que li expliques coses o ell t'explica coses a tu. I això jo crec que és la ràdio, És la ràdio, quan tu pots, tens coses per explicar. No sé.
1: I a vegades, parlàvem abans, que fins i tot havent evolucionat molt els mitjans de comunicació, tenint xarxes socials, vídeo en directe amb el mòbil i tot, a la que passa alguna cosa, com aquests dies, un aiguat, o precisament quan se'n va anar l'electricitat de tot l'estat, el que hi havia era la ràdio, no? O durant la Covid, per exemple.
2: Sí, sempre queden piles, Sempre hi ha piles, perquè, és clar, una altra de les coses, el receptor. El receptor... Ara els receptors havíem tingut aquells receptors de casa, estàtics, que al voltant d'aquell receptor la gent escoltava la ràdio, això va matar la tele, això sí. Llavors vam tenir els transistors, que ja eren més portàtils, ja necessitaven aquelles làmpades i el podies portar tot arreu. Llavors venien els Walkmans, no? I te'ls podies emportar a qualsevol lloc. Però bàsicament era que tu tens piles i amb aquestes piles sents una programació. No necessites tenir energia elèctrica. Hi ha moltes coses, a la tele no hi poses piles, no tens una bateria. Per tant, aquesta autonomia de la ràdio no la tenen altres mitjans. Tot i que ara la recepció la fas moltes vegades a través del mòbil, que el mòbil és el receptor gairebé de tot, i dius, home, les xarxes socials ja em diran, a veure què, em saltarà una alarma, em dirà l'es alert, molt bé. Però a moltes zones no tindrem cobertura. Se'ns pot acabar la bateria, perquè si no l'enxufem, el mòbil, en 10 hores ho tenim esbandit, la ràdio ens durarà una mica més. A més, hi ha aquell fet de trobar, novament, aquestes veus contrastades. Poso l'exemple, per exemple, de la pluja de l'altre dia. TV3, televisió, feien un magnífic programa amb un magnífic meteoròleg veí nostre, que és l'Eloi Cordomí, i ell anava explicant que venia aquest huracà del Mediterrani i tot plegat, i van estar aguantant tot això, i ho explicaven, i tornaven a reiterar, i tot plegat, amb una imatge d'arxiu gairebé en bucle, que tota l'estona anaves veient allò el Besòs com passava, i estava bé. Però tot això era un programa de ràdio, perquè estaven parlant un i l'altre. Què fan les ràdios? Què feien les ràdios en aquest moment, simultàniament? Doncs Catalunya Ràdio i RAC1 estaven fent un programa en el qual entrava l'alcalde de Masnou, el de Badalona, el que sigui, I llavors això, un senyor que es havia trobat que el seu carrer s'estava inundant i tot plegat, i ho explicava en directe. I no veies el vídeo, com veiem a les xarxes socials, però estaves en tensió que aquell senyor t'estava explicant quan havia plogut, quan havia començat, què s'havien trobat, què havia passat, i llavors anaven a un altre poble, perquè llavors les possibilitats d'entrar en directe són pràcticament infinites, Només marcant una combinació numèrica pots trobar un altre o un altre. I allò realment era ràdio de servei. I jo em vaig tornar a entusiasmar amb això, perquè vaig pensar, potser, ara que estava preparant aquesta conferència, potser allò que dèiem que la ràdio és un servei important de proximitat quan hi ha una calamitat d'aquestes, potser deixa de ser-ho, perquè les alertes ja ens les marcaran pel telèfon. Però no és veritat del tot. La ràdio et dona tot això i et dona una cosa molt important, que és companyia en aquells moments en què no hi ha res, com deies tu, no hi ha llum. No hi ha cap serveis, perquè tot depèn de l'electricitat. I llavors necessites algú que et faci costat i que et doni la visió, que et posi als ulls d'allò que és invisible, que és el que està passant al món.
1: T'he de confessar que en, aquest, o sigui, en aquests darrers anys nosaltres no tenim capacitat d'emetre, per exemple, amb un tall de llum. No tenim aquesta capacitat, depenem de l'electricitat, i que just després del tall que va haver-hi de llum fa un parell d'anys o tres, ja no ho recordo, hem pensat que una de les inversions que hem de fer
2: és... S'han de dir uns sites pels ordinadors, sobretot, que
1: poder connectar tota la infraestructura a poder tirar d'una burra.
2: Sí, bueno, ara ja abans anàvem amb burres, ara hi ha altres sistemes que també ens donen unes hores d'autonomia.
1: Uns sites grossos.
2: Sí, que sobretot, esclar, és que nosaltres necessitem, i ho expliquem amb els que ens estiguin escoltant ara mateix, necessitem tenir llum, per entendre'ns, encara que sigui poquet, amb l'emissió, que tinguis, jo que sé, una llista musical que vagi saltant, i uns micròfons que puguin entrar perquè tu puguis dir les novetats que hi hagi, o fer entrar la gent que hi hagi, i després l'equip transmissor que ens anirà cap a un altre centre emissor, Sant Antoni, que allà també hi ha d'haver llum, i que aquest és el que ens farà arribar a la placeta de Can Rus, a la missió que nosaltres fem. És aquest el viatge que fa des de la missió de la placeta de Can Rus a que el rebem, fa aquest viatge. Puja aquí dalt al Terrat, i del Terrat se'n va a Sant Antoni, i de Sant Antoni se'n va aquí a l'estanc de Can Terrer.
1: Sí, tenim un d'emergència que podem emetre directament des d'aquí, que seria el que
2: sí,
1: en
2: que
1: aquest
2: un,
1: cas...
2: Però llavors es passa una cosa, també, està bé, però llavors té una cobertura molt més petita, l'engegues... i tenen tots uns problemes, les engegades són molt, molt llargues, no és allò immediatament, perquè estem parlant de tecnologia d'ones, i no és tan senzilla com la de dígits, clar, digital és sí o no, però quan incorpores les ones hi ha interferències, hi ha petites coses que ara ja no estem acostumats a tenir-les.
1: Jo crec que ja hem enganxat a la gent que voldrà venir aquest dissabte, però abans deixem fer-te una última pregunta.
2: Sí. Bueno, xerrem molt els de ràdio,
1: Sí, però ja és això, La gent ens escolta, però això ho fem. D'aquests 40 anys, amb què et quedes? Hi ha algun moment que diguis... recordo aquest moment de ràdio com un dels més especials o...
2: Recordo molts de divertits hi han hagut molts moments. Escolta, saps allò que deien? A mi m'agradaria donar la notícia que ETA ha acabat de retirar les armes, això vam fer-ho. Tot això, aquestes coses que semblava que... Doncs tot això es podria explicar i ho vam fer-ho. I hi havia el Xavier Vinader en aquell moment, els micròfons de Com Ràdio, director baixa, que hem de donar això i vull fer-te'n partícip. I sí, estàvem allà i vam... O sigui, vius moments històrics molt, molt importants, allò per un forat, no? I està molt bé. I després en vius de molts divertits. Jo què sé, vius, per exemple, situacions estrafolàries, no? Recordo una vegada, estava a Ràdio Nacional, no? I em van dir, vés a veure el director, i el director em diu, tienes que ayudarme. I vaig pensar, estamos perdidos, no? Diu, m'han dit, en castellà m'ho va dir, diu, m'han dit que hem de fer una transmissió per Ràdio 4 en català dels toros que fan diumenge a les 5 de la tarda a la Monumental. I dic, però, escolta, però jo no hi entenc res. No. Diu, tindràs el Salvador Boix, que era crític de... No sé si ho recordes, un diari que es deia Diari 16. Doncs era el crític de Taurí, del Diari 16, és de Banyoles. I parleu i ell et donarà totes les pistes per fer la transmissió. I, esclar, primer el llenguatge, no? El llenguatge taurí, que, esclar, havies de dir, jo què sé, havies de definir el toro quan sortia, no? I havies de dir, aquest toro és un toro molt negre, banyafí, per exemple, i que, doncs, té és una mica cama curt. Clar, havies de definir allò que en castellà ja estava assolit, Astifino, algo corto de remos, Gillo, 543 quilos sale en el momento de toriles. Tot això ho havies de dir en català, havies d'ajustar-ho, i després, esclar, el Salvador ja ens explicava tot tècnicament com anava i tot plegat, perquè, esclar, jo no tenia ni idea. El que llavors, esclar, és un repte, i dius, pues faràs això, faràs comèdia. Però llavors em va acudir, juntament amb un tècnic còmplice, de fer una transmissió que no fos simplement d'idioma, de dir com expliques això en un idioma, sinó que ho fem en un idioma universal. I llavors ens vam dedicar a veure com sonoritzarem aquesta cursa. Llavors, amb uns micròfons. A veure, com entendrem la cursa només amb sons? I llavors vam agafar un direccional, sense aquells llargs, allà a la porta de Toriles, que allà, sense aquell que diu... Doncs havies de sentir això. Això et donava ja la intenció de que sortia el toro. L'anava seguint, el torero, i el torero senties, com la veu que... Doncs tot això... més, un altre que tenia l'orquestra. Havies de tenir posat música... Esclar, ells van canviant. Quan canvien, canvien amb la... Per tant, has de tenir allò microfonat. Tenies un inalàmbric i llavors el que estaves aquí, més el company que era l'artista que et sabia, que sabia explicar-te totes les coses. Doncs, esclar, només amb aquestes coses arribaves a fer una cosa diferent a allò que se t'encomanava, que podies pensar, quina poca soltada que faràs avui aquesta tarda. Doncs a cada cosa, jo crec que a cada cosa pots disfrutar, perquè els sons, al cap i a la fi, és com un fotògraf que intenta fer fotografies sonores d'allò que l'envolta. I això és un repte, és divertidíssim.
1: Tot i això que ens has dit, i aquesta experiència i aquesta passió que ho vius, no sé si m'equivoco, però tinc la sensació que tampoc ho trobes molt a faltar, el fet de fer ràdio, de posar-te davant d'un micròfon.
2: No, a veure, jo em vaig guanyar la vida amb això. Jo dic que són 40 anys i vaig estar més temps a la ràdio, però ara quan et jubiles et fan la història laboral. I la història laboral surten tots els llocs on t'has treballat. Doncs jo només he treballat amb ràdios i televisions. Ràdios, I llavors doncs, he estat amb això. Llavors, com que és una faceta laboral, a mi jo m'ho passava molt bé, però a més em pagaven per fer això. I ara, doncs ara trobo que hi ha moltes altres coses en les quals pots passar molt bé. Si, a veure, aquí a Sant Joan vas a comprar un bitxí a Cal Irene i passes pel pont i és un espectacle, allò, veure segons a quina hora el pont i els llums. Doncs tot això ja em serveix, no trobo a faltar, llavors. Necessitaria un micro, no.
1: I que la deus continuar escoltant molt.
2: I escolto, sí, escolto molta ràdio. Escolto molta ràdio. Però escolto ràdio ara ja molt com escolta molta gent, al cotxe. Quan espero que arriba mala.
1: És un bon moment.
2: No, vull dir que són aquestes coses. El cotxe ja se m'engega sempre, Sí que fas una batuda i tot plegat. I altres indrets també, però et diré que també no estic sempre escoltant ràdio,
1: Molt bé, doncs
2: els meus trajectes Sant Joan-Barcelona són sempre a companyia de la ràdio.
1: És una relació molt sana, amb molta passió, però també dient ara i ara no.
2: Però esclar, el que no pots és sentir-te imprescindible. No, has de fer un programa fins que... No, tu no... Ets perfectament prescindible amb tot el que facis a la vida, I per tant, hi ha moltes tecles al piano per tocar i en pots tocar moltes.
1: Recordem, conferència, la tossuda vigència d'un mitjà invisible, la ràdio 1930-2026, a càrrec del periodista Francesc Tiol, amb qui hem parlat. Això serà dissabte a les 6 de la tarda.
2: Divendres
1: a les 6 de la tarda, que és el Jaume Nonó. El dissabte hi haurà òpera, a la mateixa hora, al mateix lloc, que ara en parlarem amb un altre convidat.
2: Ah, bé d'aquest.
1: Gràcies, Francesc.
2: A tu.
1: Haizea Martí Artu és un saxofonista... una saxofonista i compositora basca establerta a Barcelona. A mitjans d'aquest mes publicarà el seu segon treball, Zutabe, que és un reflex dels seus anys dins del món del jazz. El disc inclou composicions pròpies i també adaptacions de cançons tradicionals basques. La música ha iniciat una campanya d'Abercami en la que pots col·laborar a costejar el disc. Escoltem Haizea Martiaru amb Utsu Txalaparta amb Zutabe.

0: I com dèiem, no ens allunyem del casal Jaume Nonó, perquè a l'Auditori Jaume Nonó tindrà lloc dissabte una altra xerrada, en aquest cas sobre òpera, i en concret sobre, ja si ho diré bé, I Capuleti e I Montecchi de Bellini. Igual que l'anterior xerrada, de la qual hem parlat, aquí també hi haurà un ponent de luxe, com és el divulgador I dinamitzador de les arts escèniques I gran amant I coneixedor de l'òpera, Jordi Pujal-Largués, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Jordi.
1: Hola. Bon dia. Encantat de saludar-vos I de venir a Sant Joan de les Abadeses a compartir emocions operístiques. Això penso que és cabdal.
0: Tot un luxe, tot un luxe per nosaltres. Estem molt contents. Explica'ns, com I quan vas entrar al món de l'òpera?
1: Oh, mira, diríem que això és diria que ja forma part de l'ADN. Veuràs, a casa meva, jo penso doncs, que el camí que vaig fer va ser una miqueta el mateix que moltes persones, perquè a casa meva, diguéssim, per part de la meva mare I la família de la meva mare eren molt aficionats a la música simfònica, mm-hmm. I en canvi per la del meu pare eren sarsueleros, els agradava molt la sarsuela. Mm-hmm. I jo ja de ben petit, doncs, la sarsuela em va enxampar I sobretot la fascinació per la veu humana. Jo sempre dic que la veu humana probablement és l'instrument més vell, mm-hmm. Més bonic. I diríem que el pas previ va ser aquest. Després, doncs bé, ja de petit vaig començar al Liceu, les funcions dels diumenges a la tarda, allò que dèiem en general, I a poc a poc, doncs, els anys han anat passant i la com diu un amic meu, som operòpates, no? Mm-hmm. Perquè tenim feliçment aquesta dependència de l'òpera que bé, doncs, ens ha format, ens ha instruït I ens ha procurat, doncs, vetllades culturals molt maques I també conèixer amistats I persones amb una sensibilitat similar doncs, que ens han permès créixer a totes I a tots en tots els sentits.
0: Mm-hmm. Encara que sigui a nivell aficionat per això, cantes, has cantat, toques algun instrument o alguna cosa?
1: No, a la dutxa, Joan, a la dutxa. Tinc massa respecte per l'art I per la música en general, que no. Sí que és veritat que tinc bona oïda, no toco cap instrument. Diguéssim, amb les arts escèniques, sí, que fa molts anys jo havia ballat amb un esbart, havia estat, investigant tema del folklore I tot, però diguéssim, damunt d'un escenari la meva relació ha estat amb la dansa, no pas precisament amb el cant. Però sí que és veritat doncs, que l'oïda, diguéssim, que la tinc ben educada I els coneixements minsos que pugui tenir han estat adquirits d'una manera completament autodidacta.
0: Mm. I en quin moment vas decidir fer-te divulgador, també, o va començar a formar part?
1: Aviam, una miqueta, Joan, diguéssim, empès per la vida. Jo, diguéssim, per les circumstàncies de la vida, em vaig quedar sense pare als 12 anys I als 16 ja vaig començar a treballar amb una multinacional. Mm. El meu pare era el cap financer, doncs, de... Recordareu el Gelats Frigo, eh?
0: Sí.
1: L'empresa Frigo, que era del grup multinacional Unilever. Ell era el cap financer, va morir en 45 anys, I en aquella època, l'any 81. I l'any 86, doncs, jo vaig poder entrar a treballar, tenia 17 anys, eh? Mm-hmm. Perquè bé, llavors les empreses eren com molt protectores amb els treballadors mm-hmm. I vaig entrar a treballar que els companys que jo tenia de feina havien estat els companys del meu pare. Mm-hmm. Llavors a Unilever vaig estar 30 anys, clar, s'havia d'ajudar la família, evidentment, però jo sempre deia, doncs no sé, que la feina a Unilever em procurava els diners per fer realment el que a mi m'omplia. I que era, doncs, les arts escèniques I l'òpera en general. Llavors, doncs, l'any 2015 va haver-hi l'oportunitat, jo vaig demanar una excedència perquè vaig entrar a treballar al Liceu, al Gran Teatre del Liceu, al Departament de Comunicació, perquè bé, estava per fer els programes de mà, a l'arxiu, I bé, aquella experiència va durar un parell d'anys. Va acabar, diguéssim, d'una manera, diguéssim, una miqueta... trista, però bé, vull dir, són circumstàncies de la vida. Llavors, quan va succeir això, jo tenia 47-48 anys I, clar, per poder tornar a la meva feina anterior, la cosa estava complicada I vaig dir, doncs mira, fem un do de pit, operísticament parlant, i provem a buscar d'ací dels 48 anys què seré de gran. I vaig començar doncs, aquesta nova etapa, aquest repte que és molt, molt bonic, dona moltes satisfaccions amb el tema de la divulgació de l'òpera, les arts escèniques i tot. Com que, a més, diguéssim, jo... a part d'aquesta, paral·lelament a aquesta vida professional, Joan, doncs havia tingut les meves aficions amb el tema de l'òpera, del ballet, del teatre i tot, i havia estat fent moltes activitats. Això em va permetre doncs, descobrir que se m'obrissin portes en un món apassionant. I ara, doncs, mira, amb experiències com la de dissabte, m'agrada dir, no vull ser presumptuós, no? Però que a fer això una... de l'espinàs operístic, per dir-ho d'alguna manera, de poder venir a Sant Joan el dissabte, de xerrar amb vosaltres, amb persones que probablement doncs, o no hauran anat moltes vegades al Liceu i, o desconeixeran Capulet i Montecchi, doncs jo intentar portar una miqueta de compartir el poc o molt que pugui saber és una cosa que no té preu. És una cosa fantàstica.
0: En tot cas, per això... Sabem que l'òpera a vegades o ens pot semblar que no és molt popular, però jo amb els anys he vist que hi ha molta gent que li agrada molt l'òpera i que sí que, fins i tot de Sant Joan, que viatja a Barcelona, que va a veure l'òpera. Vull dir, no sé, és com allò que diuen d'una mala salut de ferro o com... No,
1: però mira, saps què passa? O sigui, que és... Hi ha moltes etiquetes, encara estem amb el discurs aquell, l'òpera un espectacle burgès, l'òpera només per privilegiats, l'òpera un elitisme que realment no el té. És que, aviam, si pensem en les òperes de Capulet i Montecchi, del que es diu el període belcantista, de la primera meitat del segle XIX, en els teatres, evidentment, que les classes riques estaven en els teatres tipus Liceu de forma italiana, a baixa platea i en les llotges per als pisos alts, el que dèiem els galliners, i anaven les classes treballadores. Diguéssim que l'òpera era un gènere completament transversal. Llavors, doncs, jo sempre dic, doncs, s'ha de lluitar per treure aquest elitisme en l'òpera, però no hem d'incórrer en l'error de que, sense ser probablement conscients, cauen d'actituds elitistes els que tenim la responsabilitat de divulgar-la. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: A vegades la cosa és buscar una manera d'expressar-se planera, saber trobar les metàfores per compartir, donar a conèixer una sèrie de conceptes, doncs que bé, una persona profana amb la matèria pot espantar-se a llegir o escoltar una asseveració per primera vegada, però després si gratem i busquem el que hi ha darrere aquella asseveració, veiem que és una cosa que està a l'abast de tothom. I l'òpera, el que dius tu, no és una mala salt de ferro, perquè... pensa que és l'expressió artística que ho té tot. Té teatre, té cant, té música, té ball. Dius, és probablement doncs, l'obra d'art total, com deia Wagner.
0: Com és que has escollit aquesta òpera de Bellini? Perquè què té per tu?
1: Aviam, clar, la proposta va lligada doncs, perquè amb l'anada al Liceu, que Capulet i Montecchi ara s'interpreta al Liceu, és la propera, ara s'està fent a Ida i quan acabi les representacions d'Ida, la propera òpera que ve és Capulet i Montecchi, de Bellini. En el cas personal meu, que té aquesta òpera per mi que em pugui atraure, aviam, Vincenzo Bellini és un dels compositors, juntament amb Gaetano Donizetti i Gioachino Rossini, dirien que són el tripartit, per dir-ho d'alguna manera, d'estrelles del final del període del bel canto romàntic. Llavors, doncs, el senyor Bellini, que va néixer a Catània, que s'ha enterrat al Duomo de Catània, doncs era un compositor sobretot molt conegut perquè era un melodista eminent. Allò que deia la melodia lunghe, lunghe, lunghe, lunghe, unes melodies que semblaven que no s'acabaven mai. En aquest sentit, doncs, potser als oients us sonarà el títol d'aquella ària titulada Casta Diva, que pertany a l'òpera Norma, que també és de Vincenzo Bellini. Llavors, clar, en l'ADN de Bellini hi havia aquesta facilitat pel melodisme i sobretot aquesta cura que tenia pels cantants, perquè diguéssim, amb l'escriptura d'aquesta època, l'orquestra, diríem, que bressolava les veus dels cantants. Per què? Doncs perquè disposava Bellini, quan havia d'escriure aquest òpera, disposava dels grans divos del moment, i llavors què feia? Escrivia peces perquè aquests cantants poguessin posar, lluir-se i mostrar totes les seves grans facultats i les seves possibilitats expressives. M'explico?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs, clar, Capuleti Mentecchi és una bona mostra d'això. I a més, amb una història com és el tema de Romeo i Julieta, perquè Bellini va titular l'òpera pels cognoms, però en definitiva és el Romeo i Julieta. Hi ha hagut molts compositors operístics que han parlat de Romeo i Julieta, però del període aquest, diríem, de la primera meitat del segle XIX, doncs estava el senyor Bellini, i després hi havia un altre compositor que es deia Baccai, Nicola Baccai, que va escriure Julieta Romeo sobre el mateix tema. Però bé, això ja són altres coses que les comentarem si acas dissabte. Però Capuleti Mentecchi, jo et diria per la fascinació de les melodies aquestes llargues que sembla no s'acaben mai, servides per la màgia de la veu humana.
0: No sé si és això, si és així, que la història ens és coneguda i que recorda una mica Romeo i Julieta, pot ser?
1: Sí, és això, és que és bàsicament Romeo i Julieta. L'argument, diguéssim, és la lluita entre dues famílies enfrontades, l'amor d'un membre de cadascuna de la seva família vers l'altre, el casament que fan en secret perquè Julieta la volen obligar a casar amb una altra persona, i el suïcidi de Romeo i després la mort de Julieta. O sigui, el que veurem és Romeo i Julieta.
0: És una bona obra per iniciar-se en el món de l'òpera?
1: Aviam. Sí, jo et diria que pot sorprendre amb una... Si arribem a trobar el codi per entrar amb això, són unes melodies que et bressolen. Si tu entres amb el codi aquest que et dic, doncs de la melodia eterna, que és com un riu que continua tranquil, fluint, no com aquests dies que me les puges d'aquí, no et dic com estem a Barcelona, que avui un riu tranquil no el tenim en el Besòs, no sé si m'explico.
0: Sí.
1: Però aquest discorre de la melodia que va fluint d'una manera relaxada, pausada i tot, si això atrapa a l'oient, segur que hi entra. Jo penso que sí, que és una bona manera, doncs, d'entrar. Una experiència. Hi ha altres òperes que són, en regla general, que amb una primera audició són més difícils d'entrar-hi, per la complexitat, diríem, orquestral, pels molts components que té, però això pot ser una cosa molt, molt, molt, molt agradable per iniciar. Sí, senyor. I és un dels reptes que em proposo el dissabte, quan vingui aquí a Sant Joan.
0: Explica'ns una mica com ho tens preparat. Que és el, com, o, tinc la sensació que amb la passió que tens per l'òpera, i que ho desprens, que no cop potser preparar-ho gaire, que sortint allà i deixant-te anar és genial, però no sé si tens un guió de...
1: Sí, no, aviam, normalment sí que és veritat que evito, amb les meves exposicions, evito llegir, i diguéssim, i el procuro explicar i sobretot il·lustrar molt amb música, perquè és allò... una imatge vale més que mil paraules, o més val escoltar la música que no pas en a mi. Sempre, com em plantejo les xerrades en general, doncs faig una petita exposició molt curta del context històric de l'òpera, perquè penso que la gent que acostuma a venir a les xerrades que jo faig, sobretot en faig moltes a aules d'extensió universitària, biblioteques, i gent lletra ferida que ja té l'interès per conèixer, i que avui en dia en la xarxa es pot trobar molta informació. Llavors jo el que intento és complementar aquests coneixements que puguin tenir. Què faig? Trio uns quants fragments representatius de l'òpera que veurem, I llavors doncs, els analitzem plegats. Dic, fixeu-vos aquí què està dient el cantant, fixeu-vos quina dificultat hi ha aquí si hi ha aquesta nota aguda, fixeu-vos el que et deia de la línia que flueix, i anant explicant petits conceptes així. Llavors, en el cas concret de Sant Joan, quan vaig parlar amb en Josep Illa, doncs abans sí que vull fer una petita contextualització d'explicar qui és Vincenzo Bellini, les òperes que havia escrit. Aquest Romeo i Julieta, per exemple, té la particularitat doncs, que el personatge de Romeu, un personatge masculí, doncs Bellini el va escriure per una intèrpret femenina, per una mezzo-soprano, el que se'n deia una mezzo-entravestí. Doncs bé, també explicarem el perquè d'això i aquestes peculiaritats una miqueta. Diguéssim. Jo sempre, Joan, dic el repte és que la gent quan marxi d'haver compartit una estoneta amb mi, per què no? Vull parlar de conferències i tot això. És allò, com et deia abans, no? d'emocionar-se amb l'òpera tots junts. Sempre dic, ostres, seria maco que la gent marxi d'aquí i torni a casa i només que un dels conceptes que jo he intentat explicar hagin arribat a l'oient. És un dels reptes que em posa. Llavors, és així com plantejarem la sessió i em fa molta il·lusió, de veritat.
0: I n'estic segur que ho aconseguirà, sinó la majoria. Jordi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista, l'oportunitat i els italians dirien non vedo l'ora. Vull dir, quines ganes que arribi dissabte per trobar-vos, Sant Joan.
0: Fins dissabte, una abraçada.
1: Fins dissabte, una abraçada. Adéu, gràcies.

0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la Stephen Hawking.
1: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant. Avui vull començar el nostre viatge amb una frase que m'ha fet pensar. Diu així: el major enemic del coneixement no és la ignorància, és la il·lusió del coneixement. No sé si aquesta frase té un autor clar, ni si realment es pot atribuir a Stephen Hawking, com de vegades es fa. Però sigui qui la va pronunciar per primera vegada, crec que conté una idea extraordinàriament poderosa. Perquè una cosa és no saber, i una altra molt diferent és creure que sabem. I potser aquesta diferència és més important avui que mai. Vivim en una època en què tenim accés, en qüestió de segons, a una quantitat d'informació que abans hauria semblat impossible. Però tenir accés a la informació no significa necessàriament comprendre-la. I avui vull parlar-vos d'un home que va dedicar tota la seva vida precisament a això, a intentar comprendre. El seu nom era Stephen Hawking, un home que va mirar els forats negres i va descobrir una porta cap a la física quàntica, que va estudiar l'origen de l'univers, que va intentar entendre què és realment el temps i que, malgrat les enormes limitacions que li va imposar la malaltia, va aconseguir que milions de persones aixequessin els ulls cap al cosmos. Avui viatjarem una mica per la seva vida, i també intentarem entendre que ens pot ensenyar la seva manera de mirar l'univers. Stephen William Hawking va néixer a Oxford el 8 de gener del 1942. Va créixer principalment entre Londres i St. Albans, i l'any 1959, amb només 17 anys, va començar els seus estudis a University College Oxford. Volia estudiar matemàtiques, però finalment va cursar ciències naturals, especialitzant-se en física, i va aconseguir una primera classe d'honors. Després va arribar a Cambridge. L'any 1962 va començar el doctorat al Trinity Hall de Cambridge, sota la supervisió del físic Dennis Zima. La seva tesi doctoral portava el títol que ja ens dona una pista del camí que seguia: propietats dels universos en expansió. En aquella època, Hawking començava a interessar-se profundament per una pregunta que encara avui ens fascina. L'univers va tenir un principi? A Cambridge van entrar en contacte amb les idees del matemàtic Roger Penrose. Penrose havia treballat sobre les singularitats de l'espai-temps i Hawking va aplicar aquelles idees a l'univers sencer. El resultat va ser una sèrie de treballs que van mostrar que, sota determinades condicions, la relativitat general condueix, inevitablement, a singularitats. Dit d'una manera molt més senzilla: Si tirem enrere la història de l'univers, segons la relativitat general, arribem a un punt en què les nostres equacions deixen de poder descriure adequadament què està passant. És el territori del Big Bang. Però Hawking no es va quedar aquí. Va mirar cap a l'altre extrem del cosmos, cap als objectes més foscos i misteriosos de l'univers, els forats negres. La idea semblava senzilla. Si alguna cosa travessa l'horitzó d'esdeveniments d'un forat negre, ja no pot escapar. Ni tan sols la llum. Però l'any 1974, Hawking va descobrir una cosa extraordinària. Quan incorporem els efectes de la física quàntica, els forats negres no són completament negres. Emeten radiació. Una radiació extremadament feble que avui coneixem com la radiació de Hawking. I això va obrir una porta enorme. Perquè si un forat negre pot emetre radiació, també pot perdre energia. I en escales de temps inimaginablement llargues podria arribar a evaporar-se. Aquí tenim una d'aquelles idees que semblen gairebé de ciència-ficció. Però va néixer de les matemàtiques. I és precisament aquesta frontera entre allò que imaginem i allò que les equacions ens permeten descobrir la que fa tan fascinant la cosmologia. Però Stephen Hawking no volia que aquestes idees quedessin tancades dins de les universitats. Volia parlar de ciència amb tothom. I aquí va arribar una altra de les seves grans aportacions. L'any 1988 va publicar Una breu història del temps, un llibre que intentava explicar a qualsevol lector qüestions com l'origen de l'univers, els forats negres, el temps i les lleis que governen el cosmos. I va ser un fenomen editorial extraordinari. Es va convertir en un dels llibres de divulgació científica més famosos de la història i va vendre desenes de milions d'exemplars. Hi ha una curiositat que m'agrada especialment. La primera edició del llibre portava una introducció escrita per un altre gran divulgador de la ciència, Carl Sagan. Sí, Carl Sagan. Aquell home que ens recordava que som pols d'estrelles i que l'univers és molt més gran que qualsevol de nosaltres. I potser no és casualitat que dues persones tan diferents acabessin compartint una mateixa vocació. Fer que l'univers fos una mica més comprensible per tothom. Hawking va publicar després altres llibres de divulgació. Forats negres i petits universos. L'univers en una closca de nou. Brevíssima història del temps. I també El gran disseny. I el seu últim llibre publicat pòstumament. Breus respostes a les grans preguntes. En aquest llibre reflexiona sobre qüestions enormes. L'existència de Déu, els viatges en el temps, la possibilitat de vida extraterrestre, la intel·ligència artificial, el futur de la humanitat. Però hi ha una faceta de Hawking que potser és menys coneguda, la de pare. Amb la seva filla Lucy van escriure una sèrie de llibres dirigits als nens. El primer es deia La clau secreta de l'univers. La història seguia un nen anomenat George, que a través d'una aventura descobria conceptes de l'univers, els planetes, els forats negres i la física. No era simplement un llibre infantil, era una manera d'introduir a la ciència als més joves a través de la imaginació. I això diu molt de Hawking, perquè ell no només volia entendre l'univers, volia que altres persones també tinguessin l'oportunitat de descobrir-lo. I aquí tornem a la frase amb la que començàvem. El major enemic del coneixement no és la ignorància, és la il·lusió del coneixement. Penseu-hi bé. Hawking va passar dècades estudiant algun dels problemes més complicats que podem imaginar. I com més avançava, més preguntes apareixien. Això és una cosa molt pròpia de la ciència. Una resposta no sempre tanca una porta, de vegades n'obre 10 més. Quan Hawking va estudiar els forats negres, va descobrir que encara hi havia una pregunta enorme esperant al darrere. Què passa amb la informació quan alguna cosa cau a dins d'un forat negre? I aquesta pregunta encara forma part dels grans problemes de la física teòrica. És fascinant. perquè ens recorda que fins i tot quan la humanitat aconsegueix comprendre alguna cosa extraordinària, l'univers continua guardant secrets. I potser aquest és el problema de la il·lusió del coneixement, pensar que ja tenim la resposta definitiva, que ja ho hem entès tot, que no cal continuar preguntant, però la ciència funciona d'una altra manera.

continuen allà fora. Les galàxies continuen allunyant-se. El temps continua avançant i nosaltres continuem intentant entendre-ho. Potser això és, en el fons, la ciència. Una conversa que la humanitat manté amb l'univers. Una conversa que va començar molt abans que nosaltres i que probablement continuarà molt després. Així que aquesta nit, quan mireu les estrelles, no penseu només en la seva bellesa. Penseu en totes les preguntes que encara amaguen i recordeu aquella frase amb la que hem començat. Potser no saber tot no és una derrota. Potser és precisament el que fa possible continuar viatjant, continuar preguntant, continuar descobrint. Això ha estat Més enllà de la Lluna. Soc l'Adriano i aquesta nit viatjarem una mica més enllà de la Lluna. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop Emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes, i en cas de perill es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que a Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11, amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut, i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet, Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona en les generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
2: I continuarem treballant perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicà, tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
3: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
1: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el Sindicat de Llogateres a les 7.
0: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Tot això i molt més a Vampire Sados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Espero que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a ciutat, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
2: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
1: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts de les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C13 a accés al poble i, a més, portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal de pluja que ha afectat diverses zones de Catalunya aquest cap de setmana i avui mateix. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis o infraestructures malmeses. 5 més seran per empreses, comerços autònoms i activitats econòmiques afectades. 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar diners per fer front a reparacions i despeses a l'espera de les indemnitzacions de les asseguradores.
2: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, el president ha explicat que s'ha pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament normal del servei de Rodalies: el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que permet prestar el servei, i que els tècnics de DIF també han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. Salvador Illa ha explicat que cap a les 8 del vespre, d'aquí una hora, hi haurà notícies sobre la R1 actualment tallada i la R2 Nord. Encara hi ha, per cert, 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I UGT considera abusius els serveis mínims decretats pel Departament d'Empresa i Treball de cara a la vaga de serveis socials d'aquest dimecres. El sindicat ha criticat que s'hagi fixat fins un 85% en, entre d'altres, l'ajuda a domicili de serveis urgents, necessaris, inajornables en teleassistència i atenció psicològica per a urgències i emergències i en residències de gent gran amb discapacitat. I la Fira de Sant Josep va reunir a Mollerussa 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants arribaven de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció d'aquest certamen. L'estudi l'ha elaborat una consultoria i xifren 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de 9 milions. Acabem parlant del Barça, que ha golejat el Real Madrid al Camp Nou 7-0 per les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 de 6 jornades i es van imposar per golejada a l'Spotify Camp Nou.
0: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I, sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema és seriós.
1: Bueno, no, és perquè... No. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creu al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentirem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: Me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè pensem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi m'agrada, t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem, exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema.
0: Bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: preparar... Va anar bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però va anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot document sobre l'exèrcit tardoromà, més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one-shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III, el cinquè després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al sisè, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és

0: ¿no? La propia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
1: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
0: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, eh? Et serveix per...
1: En general,
0: és comodín, quasi, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Estaràs d'acord amb
1: no
0: mi?
1: Només, no només imperis.
0: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de 0 a 3 responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
1: En quin sentit documentes això?
0: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
1: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets, i de pintar miniatures, que això sempre...
0: Avui juguem al risc.
1: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
0: No, Warhammer, o... més aviat.
1: Exacte. No farem una partida de rol.
0: No.
1: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent, les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
0: Vale, com dèiem, parlem dels segles 3er, 5er i en alguns casos 6er, de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi de Santí encara era Roma, i així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
1: Sí,
0: l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
1: Totalment.
0: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma, ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
1: Mm-hmm.
0: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia, república, imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
1: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
0: sí,
1: que...
0: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual, va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
1: Una miqueta de resta.
0: Que, bueno, un dia potser desapareixerà, o vés a saber, igual és etern, no? No ho sabem.
1: Tampoc...
0: No farem història ficció.
1: Exacte, no farem història ficció sobre això.
0: No tenim cap bola de vidre aquí.
1: Molt bé. Sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... O sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
0: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
1: Sí.
0: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que anomena tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions...
1: És preciós. La notícia de Dignitatum és xulíssim.
0: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
1: Van fent diferents actualitzacions.
0: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha

0: quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
1: A l'imperi romà, i tant.
0: Sí. A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
1: Doni-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
0: Hi ha una dels escuts...
1: És que és preciós.
0: Que és superxula.
1: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm, i sempre ajuda. Quines altres fonts?
0: Saps què em recorda?
1: Aquest recorda.
0: Perdona'm, a les guies que feien... pels soldats americans, no, pels soldats francesos, sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
1: Ah, que no s'equivoquessin, no?
0: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé qué... I tenien allà amb el dibuix del paio.
1: Sí.
0: Si porta dos flechas...
1: És que és un sergent, no?
0: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
1: Sí. Bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
0: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles V i VI. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh, i el Corpus Iuris Civilis del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
1: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs.
0: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
1: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
0: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla,
1: podies
0: acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el Legatus Legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
1: El que ens sona a tots.
0: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
1: Perdona aquest tall un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
0: Bueno, Jo segueixo.
1: Sí, tu segueixes. Endavant, endavant, sisplau.
0: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si he jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: vaig dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatenses? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: És
1: no vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale.
1: Després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa... Ja s'hi posis.
1: Pues, no? Ja els jugaré.
0: Quan diguis temps.
1: Exacte. No?
0: Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Després d'aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven el rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres els incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, diguem, a l'ordre senatorial perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades, ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No has complit el teu promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no?, de qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es tradueix per limitadito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatense sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: es limitant i concentrant la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripenses, perquè el ripenses està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, dutxes... Ducs.
0: Una altra paraula que en sona.
1: Exacte.
0: No?
1: De cada dutxe, però no dutxe del Mussolini, eh?
0: No.
1: Dutxe de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, aquestes coses.
0: Sí.
1: Dutxe, que és general, no?, en retí, de cada regió o praeposti limitis.
0: Prefereixo dutxe.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests dutxes.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, ja estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Algú hi hauria
0: que discutir allà. Pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Haurà envellit una mica malament. Jo crec que em vaig dir una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin. Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com és, els exèrcits es van fragmentar...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és, sí, més, sí, sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitani com a milícies, també, que exercien un paper de soldats pallesos, mm-hmm, de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanys no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, mm, jo què sé, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No, no m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car, és car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitat un recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxiliar palatina, uh-huh, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, uh-huh, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti, els amants de Age of Empires 2, segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per què vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Cataphracti.
1: Cataphracti, no? I els Clibanari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme.
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
0: Ja, per arribar al moment que vam dir, que...
1: No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... Un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i te't queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixella és com una armada, no? També, de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, eh? Comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi. Limitanei... Exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la limes, no?
1: Pel que fa als limitani, La infanteria legionària també es dividia en destacaments sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari, s'inclourien els numeri sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan
0: veritat,
1: en un riu
0: veritat,
1: o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: Quin... és veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les quadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Sí. Què s'hi passa amb els rius? No?
1: Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitaner i els tipus d'unitat que hi podem trobar. I ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor l'IMES, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.000-1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida escolar, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té massa.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i basant-se en la notícia dignitat va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides en un dia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria al moment la fitxa, que ja és una xifra.
0: No, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla el 21 que tot està de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
0: Molt bé, ja tenim el casc. Molt bé. I la cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivenari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència a l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, l'Astèrix Bèlix, la és, Gladiator...
1: És superxula, però...
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Mayas és molt millor...
0: Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
0: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: Són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntàvem bé, estaves
0: malament, fotut, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però, clar, parlem que et causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: les
1: anelles. Sí. Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré i potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir doncs, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia doncs, el mateix que costava. 4 duros, esclar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan que cos similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, els cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata.
0: Espata, sí.
1: Sí, vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, llança, vale? Que era una javelina, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, ¿vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola...
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: ...que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar hòstia puta si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes...
0: Òbviament.
1: En detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n ve una necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes. Continguts en xarxa.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampiresados 446, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i també el nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra amb moltíssima diferència i avui comencem amb un cutre hit amb Roberto Carlos interpretant Namoradinha, Déu, amigo meu.

Christmas Like és un tema de Paul Baribeau, del qual els Pork Cat, un duet de Washington, han fet aquesta versió brillantíssima i un punt inquietant. Els Pork Cat són un duet format per Chan i Emily, que, bé, intenten dotar d'un aire folk i alhora enèrgic les cançons no només que versionen, sinó també les pròpies, com seria el cas d'aquest Broken Body.

el cantant dels Sharpins preguntant-se com pot explicar el que ha fet ella per ell, o sigui, how can I explain what she does to me, en una cançó amb uns aires de Kings que tiraven bastant per terra, però que tot i així m'ha semblat molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt vampiritzable, igual com ho és des de fa una dècada i mitja llarga el Merced toda mi atención del Francisco Nixon.

Abraham and the Metronomes, un grup d'aquells pràcticament desconeguts, practicant un funk festiu que es diu precisament Party i que, afortunadament també pels que tampoc som grans amants d'aquest estil de música, tenia una durada bastant mesurada. Sentim Acts of Man dels Midlake, que espero que us agradi tant com a mi.

Segon tema que sentim de Roberto Carlos, avui estem tontíssims, ja ho veieu, bé, no més que, ni menys que habitualment, simplement en la línia, però sí que em venia de gust posar temes de Roberto Carlos cantant en la seva llengua, en el seu idioma, en brasiler o portuguès, o digueu-ne com vulgueu. Ara sentirem a The Windows Smashing Job Creators, una banda que m'ha semblat original i que ens interpreta Skatana.

Ornick és un creador de pop sintetitzat que en aquest cas versionava el Pressure del Billy Joel, on hi faltava però aquell moment de renaixement melòdic que és segurament el que més m'agrada de la trajectòria del músic nord-americà. Sentim l'original, a veure si trobeu les 500 diferències.

Ennio Morricone posant banda sonora de Uomo a Uomo amb aquesta peça mística en sever que constata, com sempre, la seva excepcionalitat i, bé, genialitat. Hi havia una formació que apareixia en una pel·lícula, Un hombre sin pasado, del Kaurismäki, i que interpretava una cançó que començava exactament d'aquesta manera, i em sembla que hi ha una lleugera diferència entre el tema oficial i el que va aparèixer en la pel·lícula, que tenia una guitarra així com cristallina que m'agradava molt més, però que no puc posar el tema perquè apareix, doncs, amb la xerramenta de la gent de fons, dels protagonistes de la pel·lícula, però sí que podem sentir exactament com començava.

Aquest era el tema de Marco Javisto que apareixia en la pel·lícula, el tema Pahavani, i que ara sentirem en la versió enregistrada que he trobat i on la guitarra deixa de tindre aquesta essència tan ben parida que sí que tenia Via Kaurismäki.

Ens hem quedat a Finlàndia sentint a Nilo i Antti interpretant aquesta versió del Pahabani, que cada cop que dic Pahabani, bé, em venen ganes de riure, però perquè sóc un idiota absolut i no per cap altra raó. Ho constatareu amb la cançó que sentirem ara mateix i que em fa pensar, o m'ha fet pensar, sobretot en la guitarra inicial, en aquest mateix tema. De fet, no serien els que vampiritzen menys el grup de Constantí Els Pets, i ho han fet en el decurs de la seva trajectòria N vegades. De tota manera, el tema que ens sentirem és juntament amb Pau, segurament del milloret del seu repertori. S'ha acabat.

Doncs no, no s'ha acabat, perquè si la mare del cantant dels Pets tenia el bon gust de sentir a Roberto Carlos, nosaltres no direm que serem menys i creiem que té més bon gust la mare de sentir el brasiler que no pas el seu fill. Un gato en el blue, que era la cançó que sentia, segons els Pets, la mare del qui fos el compositor de la cançó.

Roberto Carlos va interpretar aquest tema, per això està en italià, al Festival de San Remo de 1968, o sigui que tots nosaltres encara havíem de néixer, espero. Vinga, fins a les boles extra, que seguirem sentint més cançons relacionades amb el color blau, com mínim una.

El predicador. Detalls, corbates, follar. No sóc ningú per donar lliçons. He fet de l'escriptura una forma de vida, de la meva. No vol dir que qui no escrigui sigui inferior o estigui per sota meu, i ni tan sols superior per sobre. De la mateixa manera que la gent molt viatjada no tenen per què ser-ho dels que no s'han mogut d'uns quilòmetres quadrats geogràfics. N'hi haurà que sí i d'altres que en absolut. M'agrada escriure per deixar empremta de la meva opinió, tot i saber que algunes vegades no tinc raó. En moltes ocasions, ni ganes de tindre-la. Però si callés, seria fins i tot molt pitjor. Escric perquè veig detalls i em sembla interessant explicar-los. Encara que no ho siguin. Però si els explico, no és per alliçonar. Si ho volgués fer, seria periodista professional, o polític, o imam, o rector, o guàrdia civil, o mosso d'esquadra, o qualsevol d'aquests oficis que et permeten dir als altres el que està bé o malament amb la llei de Déu, o de l'estat de merda, o de qui sigui, a la mà. El meu detall és reparar bicicletes. És com vaig triar guanyar-me la vida i com intento fer-ho el millor possible, encara que l'excel·lència la cedeixo als pro, que aquests són uns altres que han vingut al món a alliçonar-nos. Quan era petit, de vegades, la meva tieta em venia a buscar els salesians. Estava a la biblioteca i sempre em recordava com en una ocasió el professor li va comentar que jo era observador i que aniria a la universitat. Suposo que com a visionari no es devia guanyar la vida, perquè a la universitat l'he trepitjat circumstancialment i no pas per estudiar-hi. Però, en canvi, vull creure que els dots d'observació que haurien de ser inherents a qualsevol individu els continuo mantenint. Aquesta setmana pensava en la infantesa, quan en els dinars familiars m'agradava baixar de la cadira i mirar els adults des de sota la taula. Com que la meva família era convencional, mai hi havia vist res que no tocava veure. Però des d'allà veia a qui li havia caigut un tros de pa a terra, qui tenia les sabates més brutes o simplement l'estructura inferior d'una taula que havíem d'ampliar quan érem molta més gent de la que actualment som. Crec que els animals de companyia també són còmplices d'aquest punt de vista. El real. El veritable. Els que veuen i els que no es fixen només en les aparences, perquè portar corbata no et converteix en un senyor, de la mateixa manera que follar amb més d'un home no et converteix en una puta. La putada de la vida és que molta gent encara pensa que sí, tant de la corbata com de follar, i segueixen venerant el rector o l'imam, a l'alcalde o batllessa, el policia uniformat, sigui del cos que sigui, o el director del diari que de tant explicar mediocritats es pensa que els lectors són mediocres com ell, però sense corbata. I segurament que hi ha lectors mediocres. En tot cas, no ho són tots, i possiblement

La Claudine Longuet, amb aquell tema que va aparèixer a la banda sonora i a la mateixa pel·lícula, El Guateque, que protagonitzava el grandíssim Peter Sellers. Bé, canviem radicalment ara sí d'estil, perquè avui m'està quedant una cosa bastant tovota i espero no perdre audiència de cara al pròxim programa, o fins i tot guanyar-ne, perquè a vegades la gent són més raros que jo mateix. Des de l'àlbum Not Worthy of Human Compassion dels Scalp, ens sentim Ego Death.

Us imagineu que l'infern fos una cançó de death metal? Potser tampoc estaria tan malament, eh? Això no pinta tan malament com ens imaginàvem. Els Flamingo Tours ens interpreten Llevaba Tiempo Muerto, que potser és algú que està sentint també els Scalp i aquest Ego Death en bucle.

Podia haver estat la Perra Blanco, però no, eren els Flamingo Tours. Ara sentirem Immaculate Fools del grup que porta exactament el mateix nom, Immaculate Fools.

I com que tots tenim una mica de bojos immaculats i el programa d'avui és una bogeria molt immaculada perquè està quedant l'antítesi del que seria un vampir sedes convencional, pràcticament, si no haguéssim sentit els Scalp, o el Marco Javisto, o l'Ennio Morricone, o The Window Smashing Job Creators, o Abraham and the Metronomes, o Francisco Nixon, o Sharp. Bueno, potser sí, eh? O Porcat. Potser sí que és un d'allò, un vampir sedes bastant convencional. Però bueno, arrodonim ja la bogeria amb el What's in a Kiss, del qual n'he intentat trobar alguna versió que estigués a l'altura, però és que el so de la veu que van aconseguir en aquest tema de Gilberto Sullivan, no sé qui era l'enginyer de so o el productor, és espectacular. What's in a Kiss?

I ara sí, ens acomiadarem d'aquest 446 de Vampire Sados, esperant que disculpeu les meves culpes, igual com jo disculpo els meus deutors, o no sé com polles anava, perquè les religions, sabeu que ens tenen el cap tan menjat que al final hi ha gent que estupideja per culpa d'un déu superior. I no caldria, no caldria, perquè si existeix i sap que són bons, doncs ens salvarà, encara que hi hagi gent que s'està cagant amb ell contínuament. I en canvi, si ets una puta mala persona i has pagat donant a l'església el que sigui, no hauries de rebre cap perdó si és que existeix el més enllà i el controla aquest ésser superior, del qual permeteu-me que en tingui moltíssims dubtes. Bé, ara que ja us he explicat com funciona la vida, deixeu-me llegir una breu piulada que acabo de trobar a Twitter. Bé, dues. Una diu: no vaig veure que els antifeixistes espanyols es preocupessin gaire pel que passava a Catalunya l'octubre de 2017. O bé són molt pocs, o bé són molt poc antifeixistes. I estic 100% d'acord amb aquesta piulada. I bé, la vaig... l'he escrit jo, L'altre diu... és un proverbi ripollès del segle XXI que diu: si et pica un testicle, no se t'acudeixi gratar-te'l amb un raspall de pues d'un ferrer, ni amb un eriçó. També l'he escrit jo. Vinga, fins la setmana entrant. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana i avui. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per a subvencions directes als ajuntaments, 5 per a empreses, comerços i autònoms i 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar els diners per fer front a reparacions a l'espera de les indemnitzacions a les asseguradores.
2: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
1: Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Per cert, que només queden dues línies de metro amb incidències. Es tracta de l'L2, que resta tancada l'andana direcció Badalona-Pompeu Fabra a l'estació de Sant Roc, a l'L2, i a l'L3, que no opera entre Passeig de Gràcia i Vallcarca. Parlem de Rodalies. La R11 i l'R2 Nord mantindran afectacions importants. La R1, que avui no tenia servei, tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys, i entre Arenys de Mar i Massanet hi haurà un servei alternatiu. La R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. En total hi ha 8 línies afectades. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona aquesta tarda convocats per diverses organitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants han cridat a la vaga general que, de fet, Comissions Obreres i UGT ja ha acordat convocar aquesta tardor. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
3: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
1: Demà l'executiu espanyol tornarà a aprovar els decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no ha concretat és si retocaran els textos. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant perquè hi ha un altre equilibri de forces. I un altre tema pendent demà també és el Constitucional, que celebra un ple en el que previsiblement avalarà l'aplicació de l'amnistia de l'exconseller Jordi Turull i de l'exconsellera Dolors Bassa. La decisió podria portar el Suprem a fer possible el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
4: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
5: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
6: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 5 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 2015, la mèdica i química farmacèutica Tu Youyou rebia el Premi Nobel de Medicina pel seu descobriment d'un grup de fàrmacs usats per tractar la malària. Tu Youyou va començar la seva recerca contra la malària a la Xina durant la Revolució Cultural, quan els científics eren denigrats i considerats com una de les 9 categories enemigues de la revolució. Tot i això, la malària ja era la principal causa de mort a les províncies del sud de la Xina i els dirigents xinesos van configurar un projecte secret per descobrir un fàrmac per combatre-la posant a la Tu Youyou al capdavant. Ella tenia coneixements sobre cribatges d'herbes xineses, així que va investigar primer la medicina tradicional xinesa de tot el país. Amb el seu equip va recollir 2.000 receptes, textos antics i remeis populars per obtenir possibles recursos en la seva recerca i més endavant van fer 380 extractes de 200 herbes. Durant el procés va descobrir els extractes d'Artemisia annua i més tard va sintetitzar la dihidroartemisinina. utilitzades per tractar la malària que han salvat milions de vides. Abans del Nobel, Tuyuyu va ser també la primera dona xinesa en rebre el Premi Lasker en Medicina Clínica i el principal reconeixement científic del seu país, el Premi Estatal de Ciència i Tecnologia. I un dia com avui de 1973, Elton John va publicar Goodbye Yellow Brick Road. Incluïa alguns dels temes clàssics d'aquest autor i cantant i pianista, com la que donava títol al disc, o aquesta Benny and the Jets, amb la que arrenquem el magazín d'avui.

0: I la ràdio serà la protagonista de la conferència que tindrà lloc aquest pròxim divendres al Casal Jaume Nonó, amb el nom La tossuda vigència d'un mitjà invisible, la ràdio, 1930-2026. El periodista Francesc Triola parlarà sobre aquest mitjà, que coneix també, ja que durant la seva trajectòria ha estat al capdavant, per exemple, de Com Ràdio i de diverses emissores locals, entre les quals la veu. El tenim amb nosaltres a l'estudi. Hola.
1: Hola, què tal, Joan?
0: Què tal, com va, Francesc?
1: Home, encantat de la vida de tornar a estar aquí en aquests estudis, eh? Sí, t'ho deia, sí. Feia molt temps que no hi pujava i els que som de ràdio, doncs mira, estar davant dels micròfons és molt llaminer.
0: Fa un moment, abans de començar, m'has dit què hem de fer, i dic, ostres, dic que m'ho demanis tu, que tots els convidats m'ho demanen, com anirà, com serà, és en directe, és en diferit, i...
1: No, però en aquest cas és un tema jeràrquic, eh? Tu manes.
0: Sí, sí. No sé, dèiem que això, que estàs amb l'estudi nosaltres, que és el mateix des del qual tu has treballat durant molts anys, quants vas estar aquí a l'emissora?
1: Aquí a l'emissora vaig estar, jo diria que un any i mig, una cosa així, el 98, crec recordar. Era just quan vam entrar també a Com Ràdio, quan va començar. No, potser abans, diré jo ara. Jo, per això de la memòria, soc una mica 97, 98, una cosa així.
0: Trobes diferent l'estudi o no?
1: No.
0: No gaire, eh?
1: No. Està molt... Bueno, escolta, estava bé, aquest estudi, ja, en aquells moments. Uh-huh. I bé, esclar, hi ha moltes coses que s'han de millorar, però aquest és un dels temes que sempre ens toca i et toca de convèncer que entrin dins dels pressupostos moltes coses que de vegades quan algú se les mira pensa, bueno, això, escolta, això ho farem l'any que ve, això. I llavors has d'apretar una mica. Tothom, jo suposo que tots els serveis, cada un ha d'apretar pel seu àmbit, no? I a nosaltres ens toca això, doncs, apretar per aquest també, que és la comunicació, que a vegades... És això, és un, ho deia el títol d'aquesta conferència, un mitjà invisible, o sigui, la ràdio no es veu, no en són... Té Sant Joan, ara no treballa, escolta, sí, doncs està aquí. I és clar, hem de convèncer moltes vegades que tenim unes necessitats, que no és simplement posar uns micròfons i tenir uns enllaços, enviar-los i que t'arribi la veu a casa. Mm-hmm. Hi ha moltes altres coses quan fabriquem aquests continguts que cal tenir presents. Mm-hmm. I això, si els tenim presents, veurem que hi ha unes necessitats i al capdavall necessitats econòmiques. També.
0: De quan hi eres i ara, potser no sé si hi havia pantalles o tantes.
1: Sí, hi havia ordinador, però hi havia

0: no? Em sembla que havien...
1: Oh, sí, però els pots doblar, eh? Podies fer sense, també.
0: Sí, sí.
1: Perquè pots posar-ho a velocitat més lenta i llavors tens dobles la...
0: Sí, sí, encara ho recordo, que ens deien, heu de venir a gravar per les vacances de Nadal, necessitem col·laboradors que vinguin a gravar hores de música, clar, perquè doncs, quan la gent estava a casa també això havia de continuar.
1: Sí, però hi havia, perquè el que no hi havia era un gestor musical, o sigui que ara si tu poses el gestor, li poses la programació musical que tu vols i no cal tenir-la gravada, perquè va saltant els temes, els va buscar al núvol, els va buscar allà on sigui i te'ls posa. Llavors no físicament els havies d'haver gravat prèviament i els posaves, perquè prèviament també igual els agafaves en format físic, en un disc, que els passaves a digital, era gravar, eh? Curiós, això.
0: Jo recordo un programa que vaig escoltar, que vau fer un joc, una partida d'un joc de rol en directe,
1: sí.
0: I recordo que allà hi havia molta ambientació, efectes, músiques... Jo diria que en aquella època així l'edició multipista com la que tenim ara no...
1: No hi era. És que no hi havia massa... Era tot molt mecànic, però era molt artístic, a la vegada, perquè, esclar, ho havies d'anar... Feies un brodadet, o sigui, no hi havia aquestes màquines d'overlock que ho fan automàticament. Tu havies de fer cada puntada, punt de creu, per anar enganxant tots els sons, i això és màgia, això és molt maco, és molt bonic, quan veus aquesta harmonia entre els sons, eh? L'harmonia dels sons.
0: La xerrada, a més, parlaràs de molt abans. De fet, el títol de la xerrada comprèn gairebé un segle de ràdio, del 1930 al 2026. Explica'ns, per què...
1: Sí, però, ara, jo el que no vull fer és una història de la ràdio, eh? Perquè, és clar, ni puc convèncer ningú que la ràdio és un mitjà meravellós perquè jo m'hi he dedicat. Vull dir, esclar, cadascú troba meravellós la feina que ha fet, si s'escau, no? Però sí que intentaré explicar una cosa que vaig viure en primera persona, i de vegades això és molt important, no? Viure en primera persona com un mitjà que molts han donat per mort, moltes vegades. Escolta, això ara ja ve, jo què sé, ve el vídeo, vosaltres ja no fareu res. Ve la televisió, vosaltres ja no fareu res. I la ràdio es va reinventant, de fet, no és la mateixa ràdio, però es va reinventant una i altra vegada i continua la seva vigència. Pensa que, a veure, la ràdio també és un mitjà jove, parlem de 100 anys, com a fàbrica de fer peces, és jove, aquesta indústria. D'aquesta indústria n'ha viscut més de 40 anys. Per tant, un 40% de la història d'aquest mitjà l'he viscut en directe. Escolta, fantàstic. Com a mínim tens criteri per poder explicar. I explicaré una mica els temes que jo em semblen a mi d'una manera molt, molt subjectiva. El per què la ràdio es resisteix a morir, per què la ràdio continua viva, com era la ràdio que jo vaig conèixer, com era abans, com eren aquelles bobines, cartutxos, cintes, discos, potenciòmetres, que encara n'hi ha, els telèfons els havies de punxar, descargolaves l'auricular i allà hi posaves dos cocodrils i posaves amb un previ i allà feies el programa, vull dir, això era una unitat mòbil, quan feies les unitats mòbils de telèfon. O sigui que podem explicar de l'ona curta al dial, com que hi haurà molta gent veterana, també, imagino, en el casal, doncs se'n recorden de l'ona curta, o la mitjana. Abans en deien la ràdio, la ràdio era ona mitjana.
0: Que, de fet, hi agafava molt poc, no sé si és...
1: No, la ràdio, l'ona mitjana era... s'escoltava tota
0: sí,
1: la província,
0: però, El meu pare crec que fins fa poc escoltava, no sé si era Ràdio Nacional, a través de l'ona mitjana, i ara fa qüestió d'un any que em va dir, no sé què passa... que no l'agafo, i és que l'han deixat de...
1: No, continuen. Continuen.
0: Però aquí no, em sembla que...
1: Sí, perquè això surt des de Palau de Plegamans, que és el centro emissor del Nordeste. Allà hi ha les emissores de ona mitjana, no ona curta, ona mitjana, i estan emetent, perquè ara ja només queden ones mitjanes de públiques.
0: Però jo diria... que Sant Joan de les Abadesses ja no s'escolta.
1: Que ja no se sent, no. És possible, perquè això, de vegades, el que han fet ha estat anar regularitzant, i esclar, l'espai radioelèctric ara està molt aprofitat, hi ha moltes zones, hi ha molta telefonia també, hi ha moltes zones que... I per tant, suposo que ho han sintetitzat més, i és possible que no se senti, perquè llavors... A veure, i t'explico això perquè com ràdio... Una

0: A les meves etapes, jo crec que dec ser dels pocs que he sigut director d'una emissora d'ona mitjana, perquè Com Ràdio era Catalunya Ona Municipal o Catalunya Ona Mitjana, quan el nom, quan el vam fer, perquè teníem el 882, el 882 OM, era Com Ràdio, que era l'antiga freqüència de Ràdio Sabadell. Per tant, nosaltres sortíem amb l'emissora d'Ona Mitjana, era l'única que era pròpia de Com Ràdio, i les altres, el que sortíem, érem amb freqüència modulada dels diferents ajuntaments que hi connectaven. El 91.0 era la freqüència de l'estació de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, la més gran, la que se sentia més, la pròpia nostra, diguéssim, el 91, però perquè era l'emissora municipal de Barcelona. Quan Com Ràdio deixa d'emetre i passa a la xarxa i tot plegat, aquest 91.0 se'l queda BTV. I BTV, doncs, té l'emissora, que és el 91.0.
1: En aquella època nosaltres, això, teníem, podíem connectar en qualsevol moment amb Com Ràdio, no? I les hores que nosaltres no fèiem emissió... Ara això ja no hi és, ja no existeix, tampoc.
0: No, perquè no fan emissió regular. Exacte. Però saps com arribava aquí la programació de Com Ràdio?
1: No.
0: Via satèl·lit.
1: Sí,
0: via satèl·lit, sí. O sigui, no hi ha, ara qualsevol cosa que puguis fer en directe, doncs t'entra a través d'enllaços, o que sigui, no? O a través digitalment. Llavors havies d'enviar la programació que tu feies des de Barcelona, l'enviaves al l'is passat, i aquí tenies un receptor aquí dalt, i...
1: No funciona, però diria que encara el tenim.
0: L'antena, potser sí. El receptor no, perquè els vam retirar. Els vam recollir perquè tenien un valor, i els... Sí, perquè era un préstec, eh?
1: Sí, pot ser. Però hi ha vegades que les ràdios petites no venien a recollir, encara no venen a recollir. A vegades passa. Que quedem molt lluny, a vegades. Però coses que han canviat molt. Què no ha canviat?
0: Doncs això, que parlem. El parlar no ha canviat. O sigui, a comunicar coses, eh? Hi havia el Joaquim Maria Puyal, quan va començar les transmissions del Barça a la SER, ell deia, no, jo sóc comunicador. I, escolta, ara ja aquest adjectiu ja es coneix, no? Però llavors, no, per què? Comuniquem coses. Si no comuniquem coses, no som ningú. Llavors, la conversa, el parlar de tu a tu a les persones, és molt important. I això no desapareixerà mai. Pensa que moltes vegades a mi allò que al final has fet molt... molts programes i moltes suplències i moltes coses, i una vegada recordo que em van dir, escolta, l'Ester Sardans que fa la nit, es troba malament, t'hauries de quedar. Vaig pensar, bueno, escolta, estava cansat de tot el dia, però vaig pensar, bueno, programa de nit, de trucades, és allò com la nit dels ignorants, no? Eixample, bona nit, què tal, com està? I el deixes parlar, i està, bona, moltes gràcies. I havies acabat i... No, és que no podies, acabaves amb uns ulls oberts, perquè és impossible passar d'aquell que t'està trucant. T'estaven explicant... Trucava gent que no podia dormir i que l'única manera d'esbravar-se o de conèixer algú, el seu amic, era el que tenia a la tauleta de nit, que era un senyor que li estava parlant. I ell parlava amb aquell... o ella parlava amb aquell senyor. Em deia una senyora, deia, vostè, des que es va morir el meu marit, és la primera persona que hi parlo amb la camisa de dormir, perquè estic trobant, pensava, entès, aquesta senyora. Però, esclar, imagina't tu la intimitat, no? La intimitat que tenies amb aquest... No et podies adormir, no podies passar de tot. Sempre estàs amb tensió, perquè sempre tens algú al que li expliques coses o ell t'explica coses a tu. I això jo crec que és la ràdio, eh? És la ràdio, quan tu pots, tens coses per explicar. No sé.
1: Jo a vegades parlàvem abans, que fins i tot havent evolucionat molt els mitjans de comunicació, tenint xarxes socials, vídeo en directe amb el mòbil i tot, a la que passa alguna cosa, com aquests dies, un aiguat, o precisament quan se'n va anar l'electricitat de tot l'estat, el que hi havia era la ràdio, no? O durant la Covid, per exemple.
0: Sí, sempre queden piles, eh? Sempre hi ha piles, perquè, és clar, una altra de les coses, el receptor. El receptor... Ara els receptors havíem tingut aquells receptors de casa, estàtics, que al voltant d'aquell receptor la gent escoltava la ràdio, això va matar la tele, això sí. Llavors vam tenir els transistors, que ja eren més portàtils, ja necessitaven aquelles làmpares i el podies portar tot arreu. Llavors venien els Walkmans, no? I te'ls podies emportar a qualsevol lloc. Però bàsicament era que tu tens piles i amb aquestes piles sents una programació. No necessites tenir energia elèctrica. Hi ha moltes coses, a la tele no hi poses piles, no tens una bateria. Per tant, aquesta autonomia de la ràdio no la tenen altres mitjans. Tot i que ara la recepció la fas moltes vegades a través del mòbil, que el mòbil és el receptor gairebé de tot, i dius, home, les xarxes socials ja em diran a veure què, em saltarà una alarma, em dirà l'es alert, molt bé. Però a moltes zones no tindrem cobertura. Se'ns pot acabar la bateria, perquè si no l'enxufem, el mòbil, en 10 hores ho tenim esbandit, la ràdio ens durarà una mica més. A més, hi ha aquell fet de trobar, novament, aquestes veus contrastades. Poso l'exemple, per exemple, de la pluja de l'altre dia. TV3, televisió, feien un magnífic programa amb un magnífic meteoròleg veí nostre, que és l'Eloi Cordomí, i ell anava explicant que venia aquest huracà del Mediterrani i tot plegat, i van estar aguantant tot això, i ho explicaven, i tornaven a reiterar, i tot plegat, amb una imatge d'arxiu gairebé en bucle, que tota l'estona anaves veient allò el Besòs com passava, i estava bé. Però tot això era un programa de ràdio, perquè estaven parlant un i l'altre. Què fan les ràdios? Què feien les ràdios en aquest moment, simultàniament? Doncs Catalunya Ràdio i RAC1 estaven fent un programa en el qual entrava l'alcalde de Masnou, el de Badalona, el que sigui, I llavors això, un senyor que es havia trobat que el seu carrer s'estava inundant i tot plegat, i ho explicava en directe. I no veies el vídeo, com veiem a les xarxes socials, però estaves en tensió que aquell senyor t'estava explicant quan havia plogut, quan havia començat, què s'havien trobat, què havia passat, i llavors anaven a un altre poble, perquè llavors les possibilitats d'entrar en directe són pràcticament infinites, Només marcant una combinació numèrica pots trobar un altre o un altre. I allò realment era ràdio de servei. I jo em vaig tornar entusiasmant amb això, perquè vaig pensar, potser, ara que estava preparant aquesta conferència, potser allò que dèiem que la ràdio és un servei important de proximitat quan hi ha una calamitat d'aquestes, potser deixa de ser-ho, perquè les alertes ja ens les marcaran pel telèfon. Però no és veritat del tot. La ràdio et dona tot això, i et dona una cosa molt important, que és companyia en aquells moments en què no hi ha res, com deies tu, no hi ha llum. No hi ha cap serveis, perquè tot depèn de l'electricitat. I llavors necessites algú que et faci costat i que et doni la visió, que et posi els ulls d'allò que és invisible, que és el que està passant al món.
1: T'he de confessar que en aquests darrers anys nosaltres no tenim capacitat d'emetre, per exemple, amb un tall de llum. No tenim aquesta capacitat, depenem de l'electricitat, i que just després del tall que va haver-hi de llum fa un parell d'anys o tres, ja no ho recordo, hem pensat que una de les inversions que hem de fer...
0: S'han de dir uns sites pels ordinadors, sobretot,
1: que poder que connectar durin, tota la infraestructura a poder tirar d'una burra.
0: Sí, bueno, ara hi ha, abans anàvem amb burres, ara hi ha altres sistemes que també ens donen unes hores d'autonomia.
1: Uns sites grossos.
0: Uns sites grossos, sí, que sobretot, esclar, és que nosaltres necessitem, i ho expliquem amb els que ens estiguin escoltant ara mateix, necessitem tenir llum, per entendre'ns, encara que sigui poquet, amb l'emissió, que tinguis, jo que sé, una llista musical que vagi saltant, i uns micròfons que puguin entrar perquè tu puguis dir les novetats que hi hagin o fer entrar la gent que hi hagi, i després l'equip transmissor que ens anirà cap a un altre centre emissor, Sant Antoni, que allà també hi ha d'haver llum, i que aquest és el que ens farà arribar a la placeta de Can Rus, a la missió que nosaltres fem. És aquest el viatge que fa des de la missió de la placeta de Can Rus a que el rebem, fa aquest viatge. Puja aquí dalt al Terrat, i del Terrat se'n va a Sant Antoni, i de Sant Antoni se'n va aquí a l'estanc de Can Terrer.
1: Sí, tenim un d'emergència que podem emetre directament des d'aquí, que seria el que
0: sí,
1: en
0: que
1: aquest
0: un,
1: cas...
0: Però llavors es passa una cosa, també, està bé, però llavors té una cobertura molt més petita, l'engegues... i tenen tots uns problemes. Les engegades, les engegades són molt, són molt llargues. No és allò immediatament, perquè estem parlant de tecnologia d'ones, i no és tan senzilla com la de dígits. Clar, digital és sí o no, però quan incorpores les ones hi ha interferències, hi ha petites coses que ara ja no estem acostumats a tenir-les.
1: Jo crec que ja hem enganxat a la gent que voldrà venir aquest dissabte, però abans deixem fer-te una última pregunta. Sí.
0: Bueno, xerrem molt els de ràdio, eh?
1: Sí, però ja és això, eh? La gent ens escolta, per això ho fem. D'aquests 40 anys, sí, amb què et quedes? Hi ha algun moment que diguis... recordo aquest moment de ràdio com un dels més especials? O
0: no, jo
1: més...
0: ne recordo molts de divertits i, bueno, jo què sé, no? Hi han hagut molts moments. Escolta, saps allò que deien? A mi m'agradaria donar la notícia que ETA ha acabat de retirar les armes. Això vam fer-ho. Tot això, aquestes coses que semblava que... Doncs tot això es podria explicar i ho vam fer-ho. I hi havia el Xavier Vinader en aquell moment, els micròfons de Com Ràdio, director baixa, que hem de donar això i vull fer-te'n partícip. I sí, sí, estàvem allà i vam... O sigui, vius moments històrics molt, molt importants, allò per un forat, no? I està molt bé. I després en vius de molts divertits. Jo què sé, vius, per exemple, situacions estrafolàries, no? Recordo una vegada, estava a Ràdio Nacional, no? I em van dir, vés a veure el director, i el director em diu, tienes que ayudarme. I vaig pensar, estamos perdidos, no? Diu, m'han dit, en castellà m'ho va dir, diu, m'han dit que hem de fer una transmissió per Ràdio 4 en català dels toros que fan diumenge a les 5 de la tarda a la Monumental. I dic, però, escolta, però jo no hi entenc res. No. Diu, tindràs el Salvador Boix, que era crític de... No sé si ho recordes, un diari que es deia Diari 16. Mm-hmm. Doncs era el crític de Taurí, del Diari 16, és de Banyoles. I parleu i ell et donarà totes les pistes per fer la transmissió. I, esclar, primer el llenguatge, no? El llenguatge taurí, que, esclar, havies de dir, jo què sé, havies de definir el toro quan sortia, no? Mm-hmm. I havies de dir, aquest toro és un toro molt negre, banyafí, per exemple, i que, doncs, té és una mica cama curt. I, clar, havies de definir allò que en castellà ja estava assolit, eh? Mm. Astifino, algo corto de remos, Gillo, 543 quilos sale en el momento de toriles. Tot això ho havies de dir en català, havies d'ajustar-ho, i després, és clar, el Salvador ja ens explicava tot tècnicament com anava i tot plegat, perquè, esclar, jo no tenia ni idea. El que llavors, esclar, és un repte, i dius, pues faràs això, faràs comèdia. Mm-hmm. Però llavors em va acudir, juntament amb un tècnic còmplice, de fer una transmissió que no fos simplement d'idioma, de dir, com expliques això en un idioma, sinó que ho fem en un idioma universal. I llavors ens vam dedicar a veure com sonoritzarem aquesta cursa. Llavors, amb uns micròfons. A veure, què... Com entendrem la cursa només amb sons? I llavors vam agafar un direccional, sense aquells llargs, allà a la porta de Toriles, que allà, sense aquell que diu... Doncs havies de sentir això. Això et donava ja la intenció de que sortia el toro. L'anava seguint, el torero, i el torero senties, com la veu que... Doncs tot això... més, un altre que tenia l'orquestra. Havies de tenir posat música... Esclar, aquells van canviant. Quan canvien, canvien amb la... Per tant, has de tenir allò microfonat. Tenies un inalàmbric i llavors el que estaves aquí, més el company que era l'artista que sabia explicar-te totes les coses. Doncs, esclar, només amb aquestes coses arribaves a fer una cosa diferent a allò que se t'encomanava, que podies pensar, quina poca soltada que faràs avui aquesta tarda. Doncs a cada cosa, jo crec que a cada cosa pots disfrutar, perquè els sons, al cap i a la fi, és com un fotògraf que intenta fer fotografies sonores d'allò que l'envolta. I això és un repte, és divertidíssim.
1: Tot i això que ens has dit, i aquesta experiència i aquesta passió que ho vius, no sé si m'equivoco, però tinc la sensació que tampoc ho trobes molt a faltar, el fet de fer ràdio, de posar-te davant d'un micròfon.
0: No, a veure, jo em vaig guanyar la vida amb això. Jo dic que són 40 anys i vaig estar més temps a la ràdio, però ara quan et jubiles et fan la història laboral. I la història laboral surten tots els llocs on t'has treballat. Doncs jo només he treballat amb ràdios i televisions. Ràdios, I llavors pues, he estat amb això. Llavors, com que és una faceta laboral, a mi jo m'ho passava molt bé, però a més em pagaven per fer això. I ara, doncs ara trobo que hi ha moltes altres coses en les quals pots passar molt bé, eh? Si, a veure, aquí a Sant Joan vas a comprar un bitxí a Calirena i passes pel pont i és un espectacle allò, veure segons a quina hora el pont i els llums, doncs tot això ja em serveix, no trobo a faltar llavors, necessitaria un micro, no?
1: I que la deus continuar escoltant molt.
0: I escolto, sí, escolto molta ràdio, escolto molta ràdio. Però escolto ràdio ara ja molt com escolta molta gent, al cotxe. Quan espero que arriba mala.
1: És un bon moment.
0: No, vull dir que són aquestes coses. El cotxe ja se m'engega sempre, eh? Sí que fas una batuda i tot plegat. I altres indrets també, però et diré que també no estic sempre escoltant ràdio, eh?
1: Molt bé, doncs
0: els meus trajectes Sant Joan-Barcelona són sempre a companyia de la ràdio.
1: És una relació molt sana, amb molta passió, però també dient ara i ara no.
0: Però, esclar, el que no pots és sentir-te imprescindible. No, has de fer un programa fins que... No, tu no... Ets perfectament prescindible amb tot el que facis a la vida, eh? I, per tant, hi ha moltes tecles al piano per tocar i en pots tocar moltes.
1: Recordem, conferència, la tossuda vigència d'un mitjà invisible, la ràdio 1930-2026, a càrrec del periodista Francesc Triola, amb qui hem parlat. Això serà dissabte a les 6 de la tarda.
0: Divendres
1: a les 6 de la tarda, que és el Jaume Nonó. El dissabte hi haurà òpera, a la mateixa hora, al mateix lloc, que ara en parlarem amb un altre convidat.
0: Ah, bé d'aquí.
1: Gràcies, Francesc.
0: A tu.
1: Haizea Martiartu és un saxofonista... una saxofonista i compositora basca establerta a Barcelona. A mitjans d'aquest mes publicarà el seu segon treball, Zutabe, que és un reflex dels seus anys dins del món del jazz. El disc inclou composicions pròpies i també adaptacions de cançons tradicionals basques. La música ha iniciat una campanya d'Abercami en la que pots col·laborar a costejar el disc. Escoltem Haizea Martiartu amb Hutsu Txalaparta amb Zutabe.

0: I com dèiem, no ens allunyem del casal Jaume Nonó, perquè a l'Auditori Jaume Nonó tindrà lloc dissabte una altra xerrada, en aquest cas sobre òpera, i en concret sobre, ja si ho diré bé, I Capuleti e I Montecchi de Bellini. Igual que l'anterior xerrada, de la qual hem parlat, aquí també hi haurà un ponent de luxe, com és el divulgador I dinamitzador de les arts escèniques I gran amant I coneixedor de l'òpera, Jordi Pujol-Argüés, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Jordi.
1: Hola. Bon dia. Encantat de saludar-vos I de venir a Sant Joan de les Abadeses a compartir emocions operístiques. Això penso que és cabdal
0: per marcar-ho. Tot un luxe per nosaltres. Estem molt contents. Explica'ns, com I quan vas entrar al món de l'òpera?
1: Oh, mira, diríem que això és diria que ja forma part de l'ADN. Veuràs, a casa meva, jo penso doncs, que el camí que vaig fer va ser una miqueta el mateix que moltes persones, perquè a casa meva, diguéssim, per part de la meva mare I la família de la meva mare eren molt aficionats a la música simfònica, mm-hmm. I en canvi per la del meu pare eren sarsueleros, els agradava molt la sarsuela. Mm-hmm. I jo ja de ben petit, doncs, la sarsuela em va enxampar I sobretot la fascinació per la veu humana. Jo sempre dic que la veu humana probablement és l'instrument més vell, mm-hmm. Més bonic. I diríem que el pas previ va ser aquest. Després, doncs bé, ja de petit vaig començar al Liceu, les funcions dels diumenges a la tarda, allò que dèiem en general, I a poc a poc, doncs, els anys han anat passant i la som, com diu un amic meu, som operòpates, no? Mm-hmm. Perquè tenim feliçment aquesta dependència de l'òpera que bé, doncs, ens ha format, ens ha instruït I ens ha procurat, doncs, vetllades culturals molt maques I també conèixer amistats I persones amb una sensibilitat similar doncs, que ens han permès créixer a totes I a tots en tots els sentits.
0: Mm-hmm. Encara que sigui a nivell aficionat per això, cantes, has cantat, toques algun instrument o alguna cosa?
1: No, a la dutxa, Joan, a la dutxa. Tinc massa respecte per l'art I per la música en general, que no. Sí que és veritat que tinc bona oïda, no toco cap instrument. Diguéssim, amb les arts escèniques, sí, que fa molts anys jo havia ballat amb un esbart, havia estat, investigant tema del folklore I tot, però diguéssim, damunt d'un escenari la meva relació ha estat amb la dansa, no pas precisament amb el cant. Però sí que és veritat doncs, que l'oïda, diguéssim, que la tinc ben educada I els coneixements minsos que pugui tenir han estat adquirits d'una manera completament autodidacta.
0: Mm. I en quin moment vas decidir fer-te divulgador, també, o va començar a formar part?
1: Aviam, una miqueta, Joan, diguéssim, empès per la vida. Jo, diguéssim, per les circumstàncies de la vida, em vaig quedar sense pare als 12 anys I als 16 ja vaig començar a treballar amb una multinacional. Mm. El meu pare era el cap financer, doncs, de... Recordareu el Gelats Frigo, eh?
0: Sí.
1: L'empresa Frigo, que era del grup multinacional Unilever. Ell era el cap financer, va morir en 45 anys, I en aquella època, l'any 81. I l'any 86, doncs, jo vaig poder entrar a treballar, tenia 17 anys, perquè bé, llavors les empreses eren com molt protectores amb els treballadors, I vaig entrar a treballar que els companys que jo tenia de feina havien estat els companys del meu pare. Mm-hmm. Llavors a Unilever vaig estar 30 anys, clar, s'havia d'ajudar la família, evidentment, però jo sempre deia, doncs no sé, que la feina Unilever em procurava els diners per fer realment el que a mi m'omplia. I que era doncs les arts escèniques I l'òpera en general. Llavors, doncs, l'any 2015 va haver-hi l'oportunitat, jo vaig demanar una excedència perquè vaig entrar a treballar al Liceu, al Gran Teatre del Liceu, al Departament de Comunicació, perquè bé, estava per fer els programes de mà, a l'arxiu, I bé, aquella experiència va durar un parell d'anys. Va acabar, diguéssim, d'una manera, diguéssim, una miqueta... trista, però bé, vull dir, són circumstàncies de la vida. Llavors, quan va succeir això, jo tenia 47-48 anys, I clar, per poder tornar a la meva feina anterior la cosa estava complicada i vaig dir, doncs mira, fem un do de pit, operísticament parlant, i provem a buscar d'ací dels 48 anys què seré de gran. I vaig començar doncs, aquesta nova etapa, aquest repte que és molt, molt bonic, dona moltes satisfaccions amb el tema de la divulgació de l'òpera, les arts escèniques i tot. Com que, a més, diguéssim, jo... a part d'aquesta, paral·lelament a aquesta vida professional, Joan, doncs havia tingut les meves aficions amb el tema de l'òpera, del ballet, del teatre i tot, i havia estat fent moltes activitats. Això em va permetre doncs, descobrir que se m'obrissin portes en un món apassionant. I ara, doncs, mira, amb experiències com la de dissabte, m'agrada dir, no vull ser presumptuós, no? Però que a fer això una... de l'espinàs operístic, per dir-ho d'alguna manera, de poder venir a Sant Joan el dissabte, de xerrar amb vosaltres, amb persones que probablement doncs, o no hauran anat moltes vegades al Liceu i, o desconeixeran Capulet i Montecchi, doncs jo intentar portar una miqueta de compartir el poc o molt que pugui saber és una cosa que no té preu. És una cosa fantàstica.
0: En tot cas, per això... Sabem que l'òpera a vegades o ens pot semblar que no és molt popular, però jo amb els anys he vist que hi ha molta gent que li agrada molt l'òpera i que sí que, fins i tot de Sant Joan, que viatja a Barcelona, que va a veure l'òpera. Vull dir, no sé, és com allò que diuen d'una mala salut de ferro o com... No,
1: però mira, saps què passa? O sigui, que és... Hi ha moltes etiquetes, encara estem amb el discurs aquell, l'òpera un espectacle burgès, l'òpera només per privilegiats, l'òpera un elitisme que realment no el té. És que, aviam, si pensem en les òperes amb Capulet i Montecchi, del que es diu el període belcantista, de la primera meitat del segle XIX, en els teatres, evidentment, que les classes riques estaven en els teatres tipus Liceu de forma italiana, a baixa platea i a les llotges per als pisos alts, el que dèiem els galliners, i anaven les classes treballadores. Diguéssim que l'òpera era un gènere completament transversal. Llavors, doncs, jo sempre dic, doncs, s'ha de lluitar per treure aquest elitisme en l'òpera, però no hem d'incórrer en l'error de que, sense ser probablement conscients, cauen d'actituds elitistes els que tenim la responsabilitat de divulgar-la. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: A vegades la cosa és buscar una manera d'expressar-se planera, saber trobar les metàfores per compartir, donar a conèixer una sèrie de conceptes, doncs que bé, una persona profana amb la matèria pot espantar-se a llegir o escoltar una asseveració per primera vegada, però després si gratem i busquem el que hi ha darrere aquella asseveració, veiem que és una cosa que està a l'abast de tothom. I l'òpera, el que dius tu, no és una mala salt de ferro, perquè... pensa que és l'expressió artística que ho té tot. Té teatre, té cant, té música, té ball. Dius, és probablement doncs, l'obra d'art total, com deia Wagner.
0: Com és que has escollit aquesta òpera de Bellini? Perquè què té per tu?
1: Aviam, clar, la proposta va lligada doncs, perquè amb l'anada al Liceu, que Capulet i Montecchi ara s'interpreta al Liceu, és la propera, ara s'està fent a Ida, quan acabi les representacions d'Ida, la propera òpera que ve és Capulet i Montecchi, de Bellini. En el cas personal meu, que té aquesta òpera per mi que em pugui atraure, aviam, Vincenzo Bellini és un dels compositors, juntament amb Gaetano Donizetti i Gioachino Rossini, dirien que són el tripartit, per dir-ho d'alguna manera, d'estrelles del final del període del bel canto romàntic. Llavors, doncs, el senyor Bellini, que va néixer a Catània, que s'ha enterrat al Duomo de Catània, doncs era un compositor, sobretot, molt conegut perquè era un melodista eminent. Allò que deia la melodia lunghe, lunghe, lunghe, lunghe, unes melodies que semblaven que no s'acabaven mai. En aquest sentit, doncs, potser als oients us sonarà aquella, el títol d'aquella ària titulada Casta Diva, que pertany a l'òpera Norma, que també és de Vincenzo Bellini. Llavors, clar, en l'ADN de Bellini hi havia aquesta facilitat pel melodisme i sobretot aquesta cura que tenia pels cantants, perquè diguéssim, amb l'escriptura d'aquesta època, l'orquestra, diríem, que bressolava les veus dels cantants. Per què? Doncs perquè disposava Bellini, quan havia d'escriure aquest òpera, disposava dels grans divos del moment, i llavors què feia? Escrivia peces perquè aquests cantants poguessin posar, lluir-se i mostrar totes les seves grans facultats i les seves possibilitats expressives. M'explico?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs, clar, Capuleti Mentecchi és una bona mostra d'això. I a més, amb una història com és el tema de Romeo i Julieta, perquè Bellini va titular l'òpera pels cognoms, però en definitiva és el Romeo i Julieta. Hi ha hagut molts compositors operístics que han parlat de Romeo i Julieta, però del període aquest, diríem, de la primera meitat del segle XIX, doncs estava el senyor Bellini, i després hi havia un altre compositor que es deia Baccai, Nicola Baccai, que va escriure Julieta Romeo sobre el mateix tema. Però bé, això ja són altres coses que les comentarem si acas dissabte. Però Capuleti Mentecchi, jo et diria per la fascinació de les melodies aquestes llargues que sembla no s'acaben mai, servides per la màgia de la veu humana.
0: No sé si és això, si és així, que la història ens és coneguda i que recorda una mica Romeo i Julieta, pot ser?
1: Sí, és això, és que és bàsicament Romeo i Julieta. L'argument, diguéssim, és la lluita entre dues famílies enfrontades, l'amor d'un membre de cadascuna de la seva família vers l'altre, el casament que fan en secret perquè Julieta la volen obligar a casar amb una altra persona, i el suïcidi de Romeo i després la mort de Julieta. O sigui, el que veurem és Romeo i Julieta.
0: És una bona obra per iniciar-se en el món de l'òpera?
1: Aviam. Sí, jo et diria que pot sorprendre amb una... Si arribem a trobar el codi per entrar amb això, són unes melodies que et bressolen. Si tu entres amb el codi aquest que et dic, doncs de la melodia eterna, que és com un riu que continua tranquil, fluint, no com aquests dies que me les puges aquí, no et dic com estem a Barcelona, que avui un riu tranquil no el tenim en el Besòs, no sé si m'explico.
0: Sí.
1: Però aquest discorre de la melodia que va fluint d'una manera relaxada, pausada i tot, si això atrapa a l'oient, segur que hi entra. Jo penso que sí, que és una bona manera, doncs, d'entrar. Una experiència. Hi ha altres òperes que són, en regla general, que amb una primera audició són més difícils d'entrar-hi, per la complexitat, diríem, orquestral, pels molts components que té, però això pot ser una cosa molt, molt, molt, molt agradable per iniciar, sí senyor. I és un dels reptes que em proposo el dissabte, quan vingui aquí a Sant Joan.
0: Explica'ns una mica com ho tens preparat, que és el, com, o tinc la sensació que amb la passió que tens per l'òpera, i que ho desprens, que no cop potser preparar-ho gaire, que sortint allà i deixant-te anar és genial, però no sé si tens un guió de...
1: Sí, no, aviam, normalment sí que és veritat que evito amb les meves exposicions, evito llegir, i diguéssim, i el procuro explicar i sobretot il·lustrar molt amb música, perquè és allò... una imatge vale més que mil paraules, o més val escoltar la música que no pas en a mi. Sempre com em plantejo les xerrades en general, doncs faig una petita exposició molt curta del context històric de l'òpera, perquè penso que la gent que acostuma a venir a les xerrades que jo faig, sobretot en faig moltes a aules d'extensió universitària, biblioteques, i gent lletra ferida que ja té l'interès per conèixer, i que avui en dia en la xarxa es pot trobar molta informació. Llavors jo el que intento és complementar aquests coneixements que puguin tenir. Què faig? trio uns quants fragments representatius de l'òpera que veurem i llavors doncs, els analitzem plegats. Dic, fixeu-vos aquí què està dient el cantant, fixeu-vos quina dificultat hi ha aquí si hi ha aquesta nota aguda, fixeu-vos el que et deia de la línia que flueix i anant explicant petits conceptes així. Llavors, en el cas concret de Sant Joan, quan vaig parlar amb en Josep Illa, doncs abans sí que vull fer una petita contextualització d'explicar qui és Vincenzo Bellini, les òperes que havia escrit. Aquest Romeo i Julieta, per exemple, té la particularitat doncs, que el personatge de Romeu, un personatge masculí, doncs Bellini el va escriure per una intèrpret femenina, per una mezzo-soprano, el que se'n deia una mezzo-entravestí. Doncs bé, també explicarem el perquè d'això i aquestes peculiaritats una miqueta. Diguéssim. Jo sempre, Joan, dic el repte és que la gent quan marxi d'haver compartit una estoneta amb mi, per què no? Vull parlar de conferències i tot això. És allò, com et deia abans, no? d'emocionar-se amb l'òpera tots junts. Sempre dic, ostres, seria maco que la gent marxi d'aquí i torni a casa i només que un dels conceptes que jo he intentat explicar hagin arribat a l'oient. És un dels reptes que em posa. Llavors, és així com plantejarem la sessió i em fa molta il·lusió, de veritat.
0: I n'estic segur que ho aconseguirà, sinó la majoria. Jordi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista, l'oportunitat i els italians dirien non vedo l'ora. Vull dir, quines ganes que arribi dissabte per trobar-vos, Sant Joan.
0: Fins dissabte, una abraçada.
1: Fins dissabte, una abraçada. Adéu, gràcies.

0: I com cada dilluns marxem més enllà de la lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la Stephen Hawking.
1: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
2: Avui vull començar el nostre viatge amb una frase que m'ha fet pensar. Diu així: el major enemic del coneixement no és la ignorància, és la il·lusió del coneixement. No sé si aquesta frase té un autor clar, ni si realment es pot atribuir a Stephen Hawking, com de vegades es fa. Però sigui qui la va pronunciar per primera vegada, crec que conté una idea extraordinàriament poderosa. Perquè una cosa és no saber, i una altra molt diferent és creure que sabem. I potser aquesta diferència és més important avui que mai. Vivim en una època en què tenim accés, en qüestió de segons, a una quantitat d'informació que abans hauria semblat impossible. Però tenir accés a la informació no significa necessàriament comprendre-la. I avui vull parlar-vos d'un home que va dedicar tota la seva vida precisament a això, a intentar comprendre. El seu nom era Stephen Hawking, un home que va mirar els forats negres i va descobrir una porta cap a la física quàntica, que va estudiar l'origen de l'univers, que va intentar entendre què és realment el temps i que, malgrat les enormes limitacions que li va imposar la malaltia, va aconseguir que milions de persones aixequessin els ulls cap al cosmos. Avui viatjarem una mica per la seva vida, i també intentarem entendre que ens pot ensenyar la seva manera de mirar l'univers. Stephen William Hawking va néixer a Oxford el 8 de gener del 1942. Va créixer principalment entre Londres i St. Albans, i l'any 1959, amb només 17 anys, va començar els seus estudis a University College Oxford. Volia estudiar matemàtiques, però finalment va cursar Ciències Naturals, especialitzant-se en física. I va aconseguir una primera classe d'honors. Després va arribar a Cambridge. L'any 1962 va començar el doctorat al Trinity Hall de Cambridge, sota la supervisió del físic Dennis Zima. La seva tesi doctoral portava el títol que ja ens dona una pista del camí que seguia: propietats dels universos en expansió. En aquella època, Hawking començava a interessar-se profundament per una pregunta que encara avui ens fascina. L'univers va tenir un principi? A Cambridge van entrar en contacte amb les idees del matemàtic Roger Penrose. Penrose havia treballat sobre les singularitats de l'espai-temps i Hawking va aplicar aquelles idees a l'univers sencer. El resultat va ser una sèrie de treballs que van mostrar que, sota determinades condicions, la relativitat general condueix, inevitablement, a singularitats. Dit d'una manera molt més senzilla, Si tirem enrere la història de l'univers, segons la relativitat general, arribem a un punt en què les nostres equacions deixen de poder descriure adequadament què està passant. És el territori del Big Bang. Però Hawking no es va quedar aquí. Va mirar cap a l'altre extrem del cosmos, cap als objectes més foscos i misteriosos de l'univers, els forats negres. La idea semblava senzilla. Si alguna cosa travessa l'horitzó d'esdeveniments d'un forat negre, ja no pot escapar. Ni tan sols la llum. Però l'any 1974, Hawking va descobrir una cosa extraordinària. Quan incorporem els efectes de la física quàntica, els forats negres no són completament negres. Emeten radiació, una radiació extremadament feble que avui coneixem com la radiació de Hawking. I això va obrir una porta enorme. Perquè si un forat negre pot emetre radiació, també pot perdre energia. I en escales de temps inimaginablement llargues podria arribar a evaporar-se. Aquí tenim una d'aquelles idees que semblen gairebé de ciència-ficció. Però va néixer de les matemàtiques. I és precisament aquesta frontera entre allò que imaginem i allò que les equacions ens permeten descobrir la que fa tan fascinant la cosmologia. Però Stephen Hawking no volia que aquestes idees quedessin tancades dins de les universitats. Volia parlar de ciència amb tothom. I aquí va arribar una altra de les seves grans aportacions. L'any 1988 va publicar Una breu història del temps, un llibre que intentava explicar a qualsevol lector qüestions com l'origen de l'univers, els forats negres, el temps i les lleis que governen el cosmos. I va ser un fenomen editorial extraordinari. Es va convertir en un dels llibres de divulgació científica més famosos de la història i va vendre desenes de milions d'exemplars. Hi ha una curiositat que m'agrada especialment. La primera edició del llibre portava una introducció escrita per un altre gran divulgador de la ciència, Carl Sagan. Sí, Carl Sagan. Aquell home que ens recordava que som pols d'estrelles i que l'univers és molt més gran que qualsevol de nosaltres. I potser no és casualitat que dues persones tan diferents acabessin compartint una mateixa vocació. Fer que l'univers fos una mica més comprensible per tothom. Hawking va publicar després altres llibres de divulgació. Forats negres i petits universos. L'univers en una closca de nou. Brevíssima història del temps. I també El gran disseny. I el seu últim llibre publicat pòstumament. Breus respostes a les grans preguntes. En aquest llibre reflexiona sobre qüestions enormes. L'existència de Déu, els viatges en el temps, la possibilitat de vida extraterrestre, la intel·ligència artificial, el futur de la humanitat. Però hi ha una faceta de Hawking que potser és menys coneguda, la de pare. Amb la seva filla Lucy van escriure una sèrie de llibres dirigits als nens. El primer es deia La clau secreta de l'univers. La història seguia un nen anomenat George, que a través d'una aventura descobria conceptes de l'univers, els planetes, els forats negres i la física. No era simplement un llibre infantil, era una manera d'introduir a la ciència als més joves a través de la imaginació. I això diu molt de Hawking, perquè ell no només volia entendre l'univers, volia que altres persones també tinguessin l'oportunitat de descobrir-lo. I aquí tornem a la frase amb la que començàvem. El major enemic del coneixement no és la ignorància, és la il·lusió del coneixement. Penseu-hi bé. Hawking va passar dècades estudiant algun dels problemes més complicats que podem imaginar. I com més avançava, més preguntes apareixien. Això és una cosa molt pròpia de la ciència. Una resposta no sempre tanca una porta, de vegades n'obre 10 més. Quan Hawking va estudiar els forats negres, va descobrir que encara hi havia una pregunta enorme esperant al darrere. Què passa amb la informació quan alguna cosa cau a dins d'un forat negre? I aquesta pregunta encara forma part dels grans problemes de la física teòrica. És fascinant. perquè ens recorda que fins i tot quan la humanitat aconsegueix comprendre alguna cosa extraordinària, l'univers continua guardant secrets. I potser aquest és el problema de la il·lusió del coneixement, pensar que ja tenim la resposta definitiva, que ja ho hem entès tot, que no cal continuar preguntant, però la ciència funciona d'una altra manera, funciona dient: això és el que sabem ara, i després preguntant: i què ens falta per descobrir? Aquesta diferència pot semblar petita, però és enorme, perquè la curiositat neix precisament del reconeixement que encara ens queda molt per comprendre. I si alguna cosa va fer Stephen Hawking durant tota la seva vida, va ser mantenir oberta aquesta porta. Stephen Hawking va morir el 14 de març del 2018. Tenia 76 anys. Però les preguntes que va ajudar a formular continuen aquí. Els forats negres continuen allà fora. Les galàxies continuen allunyant-se. El temps continua avançant. I nosaltres continuem intentant entendre-ho. Potser això és, en el fons, la ciència. Una conversa que la humanitat manté amb l'univers. Una conversa que va començar molt abans que nosaltres i que probablement continuarà molt després. Així que aquesta nit, quan mireu les estrelles, no penseu només en la seva bellesa. Penseu en totes les preguntes que encara amaguen i recordeu aquella frase amb la que hem començat. Potser no saber tot no és una derrota. Potser és precisament el que fa possible continuar viatjant. Continuar preguntant, continuar descobrint. Això ha estat Més enllà de la Lluna. Soc l'Adriano, i aquesta nit viatjarem una mica més enllà de la Lluna. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Lost, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Okay.

0: Escolta, Zicat.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.